A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
1: Ai, que hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: dones a vegades.
1: My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc, venc cap a casa teva. Estarem very good.
2: Un, dos, tres, quatre.

perquè en recordis. Quan faci fred seré la flama

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

de voltejants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vaig disfressat, pur camuflatge, som part del bosc,

prova tot, però no m'atens. Estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot, resultats fatals.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però per de, on m'entén jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé, no ara. I jo, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariat que van de cobre i ell va fer so, i aquesta neta de la cua, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera, la frontera.

0: Parla fert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. M'he veieu i, sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
1: El sacrosant, la sacrosant pausa.
2: Esteve Valls, comunicador nord-català.
1: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que es pot dir tot el dia.
2: Jo ara ja sé que es pot dir tot el dia, però no diguis bon capvespre, això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran raro.
1: Pres el micro. Sí, sí.
0: Miraran raro. Jo provaré.
2: O te traques en el micro o te tracarem el micro, tu.
1: Jo te traca. Ara no sé, no rompo cosa.
0: Serà un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: te pròxim.
0: Atracar
1: està bé, sols sí.
2: Atracar. Atracar. És la secció aquesta d'alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no, o jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis, és a dir, si es pot dir, tira endavant, sempre endavant.
2: Aquesta cançó aquesta de ses vistes d'un altre femer, de femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: Allà,
2: sa banda d'esfamer, ets les vísties de Montgofre.
1: Les vísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té sa cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui. Després la posarem.
1: Fes cap al telèfon.
2: Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, han de voler mirar. Han
3: de posar ordre.
0: Saps què passa? No m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava, però no...
1: I ho has triat tu, no, això?
0: Ja, però... Però mira, o sigui, no, pues que quedava bé, però... No.
2: La llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè s'adona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència les llengües romàniques i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
0: Ipse dixit.
1: Un
2: altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no se m'ha ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma, d'on ve l'article literari, és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual.
0: Feliç
1: jo
0: aquell,
1: estava pensant en Beatus Ille. Quan he dit Illa, Illut, he pensat com Beatus Ille. Sí,
0: clar,
2: que xerrau.
1: Pues, de coses de la llengua. De coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens per l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deim, no?
1: I, correcte.
0: I per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria Tequiramà. Vinga, vamos, vaya festival.
0: Que U ve de... I ve de l'U, que seria l'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà. Sí.
2: Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. No hi estan mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i
2: delinqüents,
0: i tot això, Segurament,
4: com que venen ara també.
0: I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués que ja sempre, o s'emprava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'ildut, excepte atzart. Atzart també empren l'article salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
1: Su?
0: Su.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí.
2: I... Su estocu.
1: Su estocu.
2: Su estocu.
4: Com et sudoku.
2: Sudoku és...
0: Sidoku vol dir cosa.
4: Estic dalt de
1: xec. Alerta en xec. Alerta en xec, magos d'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre és article salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veus, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no en cuento. Sí.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí, d'acord?
1: Sí. Pues han pogut posar so i et posen so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No. O
1: sigui... Ja ho has pagat? Vull dir que si no t'agrada, no el compris.
0: No el tinc, no el tinc encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid...
0: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que... Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5. Mm. D'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen... menorquinitzar-se per damunt les possibilitats.
4: Ho salen tots.
0: Exacte, és Cristian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Cristian. Allà ho diuen. Tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a Mo i me'n fico una dutxa. Vaig bona de Mo.
2: Bueno, no xerrarem de l'aigua de Mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, home. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
2: Savi.
1: Per tot d'ell, l'avi, que una cosa que em fa ràbia que es diu l'avi i savi.
0: Exacte.
2: Si no, savi.
0: Clar, a veure,
2: savi,
0: aquí estem dient...
1: Però per moltes diu l'avi i sàvia. A mitjorn diu l'avi i sàvia.
2: Ah, sí?
1: Sí.
0: Sí, l'avi i sàvia.
1: L'avi.
0: Exacte. Com... Aquí hi ha un deix d'aquest de... Clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants. En pram, article, salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Mm-hmm. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
1: Sí. No? Sempre t'ho curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre
2: l'Iglésia
0: o l'Iglésia.
1: O la catedral. aquí, la catedral també diu, no sé si...
0: La catedral...
1: Bé, que no.
2: Perdó, la catedral.
1: La catedral. La catedral o la catedral?
2: El que vulguis és igual, però... La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat... És a dir, sóc amadestos del Madrid, sí. I els meus nebots els he sentit dir més d'una, més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
0: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és més important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets
0: ells han sortit del Barça.
1: Han sortit, sí, han sortit. Anda, anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet, merenguet. El Barça. Més
0: el Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec. Que és...
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres, els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
4: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre, també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el Lu, el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no són capaços.
2: Lu, insistiu, tot és lu, lu, lu,
1: lu. Lu, lu, lu, lu, lu. Lu és correcte. Jo quan m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
1: no,
0: a veure. Però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està.
0: D'acord.
4: És correcte, Pedro.
1: Sí, diuen, sí, és correcte.
0: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està,
0: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja
0: no?
1: Està.
0: Clar, Ulu en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, Ulu, mira...
1: Sí. Ja, no.
2: Ho dius i no passa res.
1: Sí, no passa res. Sí.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengua d'Apres. Cada vegada tenim la llengua més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
5: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ja de més tothom m'ha fet ser creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb un apost i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Vale, tenim piles noves, o sigui, això està carregat.
1: Un piló de piles.
0: Tenim un piló de piles.
1: Espera, necessitem... Oh, quina calor, tu!
0: No, és espantós. Sí, sí.
1: Espantós.
0: La gorra! Vale. Vale, sí. Espera, jo no sé si he agafat els... Si no sé si els tinc aquí, els cascos. Ara, demanant disculpes, han tingut un petit problema tècnic.

0: Avui com a col·laborador tenim un porc.
1: Avui tenim un porc.
2: Jo me'n recordo la proposta un poc de Murray Schafer, que és la mulla fa un parell d'anys. Un parell d'any passat, no me'n recordo. El del paisatge sonor, el de l'afinació del món, no? D'aquest concepte, no? De com està afinat el món, no? d'entendre el so com un continu, no? que no és una cosa no és una cosa que es pari, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? El so sempre està present.
3: Sobretot de Barcelona.
2: No, però des de que existeix, no? Des de que... després del Big Bang, quan apareixen atmosferes i tot esto i tal, és quan es crea el so, no? Si tu te'n vas aquí de vora, entre la lluna i la terra, no sentiràs res.
4: Ja.
2: Yeah. No, si te'n vas, potser...
4: A la terra sempre hi ha soroll.
2: Clar, a la terra sempre hi ha soroll. No s'entendre això com un continu, no? Com una escolta profunda, anar més enllà d'això.
4: De què?

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: De petit, devia tenir uns 10 o 11 anys, un estiu, vaig anar a caure a la ràdio Mec Mec, la ràdio local de Mercadal. Els amics més grans hi feien programes de ràdio, de cine, n'hi havia un de NBA, en concursos i tot. Jo anava allà i flipava, només a mirar. Els vespres me posava a escoltar la ràdio a través de la cadena de música que me van dur Reis, troc el millor regal que m'han fet mai, i recordo un programa de cinema, justament, fet per en Cristian Rodríguez, en Cristian Gros, que li deien, ja que ell tenia un parell d'anys més que jo i era molt alt, i jo era en Cristian petit. Aquell dia xerrava de la Guerra de les Galàxies i d'ET, que és la primera pel·lícula que vaig veure en el cinema, en el Centro, a Mercadal. Un estiu després vaig viure el desmantellament de la ràdio MEC, però vaig poder punxar alguns vinils de ma mare, d'en Joe Cocker, de Tina Turner, Supertramp, i el meu únic vinil que tenia en aquell moment, és molt endins, de Sopa de Cabra. El 2019, quan va sorgir Radio Far, va ser com un somni fer realitat. I només vull donar molt d'anys a Radio Far i un agraïment molt especial en els col·laboradors i col·laboradores i sobretot en els oients, que sense vosaltres no tindria sentit. Gràcies.

desperta, sona estimbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

0: entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lo sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa albufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maldà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podrà encaixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Let's take easy, because I'm sure that'll be a Saturday.

Catarana, si el teu vell capità s'ha acostumat a la terra ferma.

0: els estudis fets en relació als fluxos alimentaris a Menorca mostren que només un 16% dels aliments que consumim es produeixen a l'illa. La resta ve tot d'importació. Fem un 10% de la verdura que consumim i un percentatge encara menor de fruita. Un problema que es repeteix en altres vectors i que repercuteix negativament en diversos paràmetres.
1: Època de muda. Capítol 2. L'autonomia estratègica.
0: Per exemple, en el cas de l'energia està tradicionalment molt pitjor, perquè la producció de renovables era molt testimonial aquí, amb molts d'anys aturada al 3%. Anualment, l'equivalent a uns 220 milions d'euros l'any en petroli s'ha vingut transportant a l'illa per ser cremats a una central molt ineficient, que transforma energia aprofitable a aproximadament una unitat de cada 3 que en crem. En temes hídrics, arriba una gran quantitat d'aigua envasada, que implica també una gran càrrega energètica, entre fabricació d'envasos, procés de càrrega, transport i recollida de residus, a més de la generació de restes de plàstic que romperan en partícules diminutes durant cents d'anys. També tenim aigua, a Ciutadella, emprant el petroli per dessalar. Necessitam aplicar alternatives més racionals. Però el màxim exponent de la dependència exterior es troba representat pel turisme, amb devers 2 milions de turistes que es desplacen prioritàriament per via aèria, que és del que implica més petjada. La sostenibilitat de tot plegat és discutible, a no ser que entenguem per aquest concepte un simple concepte de rentat d'imatge, tan en voga en els dies que corren. Amb tot, mirar d'augmentar l'autonomia de l'illa en aquestes qüestions sembla una bona aposta en un context mundial on la globalització remet i el preu de l'energia habitual s'incrementa. Hi ha un progressiu retorn a mercats no tan llunyans. I la tendència a fer que l'economia solucioni problemes ambientals globals en tot d'augmentar-los s'anirà imposant de grat o perquè no hi haurà més remei. De les qüestions plantejades, unes presenten més dificultats que d'altres. No és fàcil abordar el transport del turisme des del seu lloc d'origen, més enllà d'intentar rebaixar el volum de persones. Demostrat com està que Balears perd renda per càpita de manera espectacular, mentre hem triplicat el nombre de turistes, desinflar la massificació hauria de ser un deure d'institucions, empresariat i agents socials. Caldria reduir vehicles d'estiu i definir un transport públic ben dotat, que connecti amb eficàcia i freqüència el Llevant i el Ponent. Es podria combinar amb serveis de vehicles privats elèctrics lleugers, que caldria dissenyar amb autonomia per cobrir únicament la poca distància que separa els nuclis de l'eix transversal amb la costa del nord o del sud. Uns vehicles elèctrics que es podrien carregar a partir dels excedents de les plantes solars fotovoltaiques que es van implantant progressivament i que tenen una franja horària amb una producció massa alta per ser abocada a xarxa, però que podria servir per carregar bateries. Per la seva part, un sector agrari diversificat tindria més viabilitat econòmica i generaria economia local. Si es planteja amb un enfocament regeneratiu, és una via comprovada de recuperació a curt termini de fertilitat, biodiversitat, captura de carboni i retenció d'aigua de pluja. Un camí virtuós que Menorca necessita adoptar cada vegada amb més urgència.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució: Jan Ros. Edició: Check Pons.

me'n duré d'aquí. Quan tot s'hagi acabat, que me'n duré d'aquí.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada. En el sol s'obre, cara és millor, amb un
1: somrís de la t'alegre. Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
2: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, aquí eren les 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

0: El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats, banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades, on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma ben entesa.
1: Va dir: m'és igual si amb els teus peus m'embrutes a tu vola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora. Li vaig respondre: res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nome de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita.

No sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

la seva estora de pedres arreplegant-se serena el reflex d'un fanal i s'amaga

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per si repassam la seva trajectòria és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. L'estiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, els boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo, la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I, bueno, pues, que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

0: 시원해.
1: 알지겐 깨끗한 맨즈
2: 이 스크랜다 내 몸을 내게 파이버 와군드스타
0: perquè som cabra encabritada amb sa perra baixinada amb els peus seguts tots quan som vinguts a tots me'ls he begut i ara te veuré a tu. Nyaa!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

veient. Si amalles l'amor en mitges veritats també es desfarà el que es fa. M'alluja veure plor el meu llagrimeja fa temps que es va assecar.

mort em neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada Déu que ve i imposar-nos el bé.

Si vols alçar les pedres, callarem. Mesclant saliva i llengua,

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

0: Has escoltat la cançó? Silla dels Il·luminats, de la banda Es mou molt.
1: Molt ben penso que no sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Caramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Caramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder. Ah,
2: i bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo de canvi tampoc no hi ha... Ni s'agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: Guitarra, vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
2: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

trepitja en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvingudes, benvinguts. Seguim aquí, en aquesta travessa per la mà de contes. Mira enrere i puc veure que ja duim un bon camí recorregut i que som molt feliç d'aquestes trobades al voltant dels contes. I esperi desig de tot cor que vosaltres també. Perquè hem viscut uns temps estranys i, de fet, encara. La vida ens està posant a prova i hi ha qui encara està fent equilibrismes per poder treure's nas i respirar un poc d'oxigen. Mariners, marineres, aguanteu, que ho esteu fent molt bé. L'altre dia, xerrant amb una amiga, vaig ser conscient que no tots hem arribat als contes de la mateixa manera, perquè no tots hem pogut disfrutar-los durant la infància i hi ha qui no ha pogut viure aquella pau que t'envaeix quan t'expliquen un conte abans d'anar a dormir. Lo màgic d'això és que mai és tard per deixar-se tocar pels contes. I us ben asseguro que un cop ho fas per primera vegada, aquests es converteixen en una molt bona companyia, testimonis de molts moments de la teva vida. Contar històries és una de les maneres més boniques de compartir allò que som. Perquè narrar apel·la a l'essència humana. És un viatge de mi cap als altres. Trobar allò que ens uneix en essència. I és que, com diu Nancy Houston, finalment l'ésser humà és una espècie fabuladora. Fem el que fem, ens passem la vida explicant-nos històries. I aquest és un acte sanador. Explicar-nos històries ens permet buidar per tornar a omplir. Ens permet compartir, sentir-nos identificats amb els personatges. Conèixer altres formes de solucionar els problemes, encara que siguin de mons fantàstics. Narrar-nos i escoltar-nos ens permet respirar el pensament, deixar-nos endur per ses paraules, per ses emocions. Els contes alleugeren un poc els mals que podem sentir i arriben allà on els fàrmacs no poden. Molts són els exemples que us podria compartir com a mostra d'aquest bé que ens fan els contes. Però un que sempre m'ha fet molta gràcia i m'ha cridat l'atenció és una anècdota que explica la narradora de la península, Ana Cristina Herreros, també coneguda com a Anna Griot, i aquí jo personalment ho recoman molt. Té dos llibres sobre bruixes i monstres d'Espanya molt recomanables. Ella explica que durant un temps va fer feina a un geriàtric, narrant històries, que anava un cop a la setmana i que havia decidit emprar la metodologia de les mil i una nit, on es narrava una història i es deixava en el punt més àlgid, deixant el final pel següent dia. Així, la gent gran d'aquell centre havia d'esperar que la narradora tornés per saber com acabava la història. Explica Nana Griot que després d'un temps fent feina allà, el geriàtric va detectar que l'índex de mortalitat havia baixat. Casualitat? Segur que els més escèptics ja estareu arrufant el nas i trobant milers de raons. Però voleu dir que una bona història no té el poder de donar vida? I ei, que si ha de venir la mort, almenys que ens agafi amb el conte acabat. Sigui com sigui, el conte d'avui és d'aquelles històries que caronen l'ànima i desig que just acabeu en el silenci final del conte. Us abraceu a qui tingueu al costat, us feu un petó d'aquells carregats d'amor o us dediqueu una mirada, un somriure. I si esteu sols, dediqueu-vos un pensament polit, una carícia, que d'aquesta també en sortirem, no ho dubteu. Ara sí, cor a punt, orelles preparades, desconnecteu preocupacions, que el conte ja és aquí.

Tots els matins, abans d'anar a fer feina, sa mare d'Anna Violeta, mentre sa filla encara dorm, li deixa un petó sobre el coixí. Un petó blau els dies solejats, i encara més blau si els dies estan ennivolats. I sempre, sempre, és un petó ensucrat per berenar. Aquell dia, sa mare d'Anna Violeta tenia molta frisera, però per suposat que no va oblidar de deixar el petó en el seu lloc. I quan na Violeta es va llevar, va agafar aquell petó i se'l va posar a la galta. Era un petó tan fort que va estar a punt de tirar-lo en terra, tan inquiet que va saltar de sa galta en el seu nas, i del nas al front, i del front al coll. I després de petonejar-la per totes parts, es va escapar per sa finestra. I va volar, volar i volar fins a aterrar sobre les branques d'un ametller. Com que era hivern, l'arbre estava completament despuat i mig endormiscat. Al sentir, però, la dansa del petó sobre les seves branques, va florir en un moment i es va omplir d'albercocs a punts per menjar i llepatxer els dits. Un per un, tots els arbres del barri es van contagiar de la seva olor primaveral. Els cirerers es van omplir de taronges, els pruners de peres i els llimoners de pomes madures. Després de saltar de branca en branca, el petó, somrient i feliç, va caure de la copa de sabre i va volar, volar i volar fins que un pardal, que passava per allà, se'l va endur en el seu bec. El petó d'Anna Violeta es va acurrucar entre les seves plomes i aquestes van canviar de color, tornant-se blaves, verdes i grogues. El pardalet estava tan content que volava pel cel fent piruetes mentre cantava i cantava sense aturar-se. La seva alegria, ràpidament, va contagiar a la resta d'ocells que també sobrevolaven el cel. I cadascun d'ells entonava una polida i bonica melodia mentre les seves plomes es tenyien de colors brillants. Així que aquell matí, les orenetes, els pardals i els falciots que sobrevolaven la ciutat semblaven ocells tropicals. El petó va saltar entre les plomes i el vent el va arrossegar amb ell i va volar, volar i volar pel cel blau, fins posat-se en un núvol trist i gris que estava a punt de deixar caure pluja sobre les teulades. Però el sobtat pessigolleig del petó a la seva panxa va fer que ràpidament fugís la tristesa. I un petó molt sonor va fer que el núvol comencés a riure. De sobte sentia tan feliç que es va cobrir de flors. I la resta de núvols que solcaven el cel el van mirar i es van omplir de gotes d'alegria. I una primer, i després una altra, i una altra. I així van anar canviant de color aquell matí, mentre que l'horitzó semblava un immens cotó de sucre. I de riallada en riallada de níbul, el petó d'Anna Violeta, un poc despistat, va baixar rodolant i va volar, volar i volar. I aquest cop es va col·locar a la bugaderia de la senyora Marcela, en el cistell de la roba, per ser més exactes. I quina seria la sorpresa de la bugadera al descobrir que ses peces s'havien tenyit de mil colors. Bruses rosa xiclet, camises vermelles, pantalons verd llimona. Semblaven, però, que a ningú li importava i tot el barri es va vestir com si fos una festa. El petó va escapar dels volants de la fandilla i va tornar a volar i volar i volar fins ficar-se a la butxaca del carter. I el carter el va deixar caure en el sac de ses cartes. Així que el nostre petó es va passejar per tots els sobres, entre ses paraules i els accents. D'aquesta forma, ses cartes es van omplir de versos d'amor, de bones notícies i de paraules alegres. Quan la senyora Marta, la panadera de la plaça, va rebre el correu aquell matí, feia vots d'alegria i el seu cor feia tombarelles mentre llegia els bonics versos de la seva carta. Per suposat, el nostre petó, que estava ronsejant entre paraules, va tornar a escapatxer. I va volar, i volar, i volar per cada racó d'esforn, fins caure dins de les arts on es preparava la massa per fer el pa. I d'allà, directe al forn. Farina,
aigua, llevat i un poquet de petó, que a foc lent allò creix i creix i creix. Panets, pastels, coca, tot estava deliciós. I el més increïble era que, a l'assaborir qualsevol dels menjars que oferies forn, sortia el millor de cada persona. Aquell matí, el pa feia gust a somnis acabats de fer. Quan sa mare d'Anna Violeta va tornar de fer feina, li va sorprendre veure el carrer tan canviat. Els veïns més seriosos reien per qualsevol cosa i es saludaven carinyosament. L'ametller estava ple d'albercocs. Els ocells canviaven de color mentre cantaven melodies. Els nivolats semblaven de caramel i l'olor a pa de sucre es colava per tots aquells carrerons. La senyora Isabel, sempre tan sèria o vestida de negre, duia una jaqueta de flors, un mocador de lunars i un somriure d'orea a orea, mentre de la seva butxaca sortien papaones de colors que volaven a prop seu. Amb la boca oberta, va entrar en el forn i feia olor a sucre i melmelada de melicotó. Rere el mostrador, la senyora Marta pastava els panets i va convidar-le a una galeta salada. I abans d'anar-se'n, amb el seu pa calent sota el braç, va notar unes còssigues en els llavis. En una darrera escapada, el petó, tot just fornejat, va volar, volar i volar fins posar-se sobre aquestes. I allà, per fi, es va quedar adormit. Al matí, abans de partir a fer feina, sa mare d'Anna Violeta torna a deixar un petó en el seu coixí. Potser avui torna a omplir-se el dia de paraules dolces i colors brillants. Si no fos així, però, el que sí és segur és que na Violeta tornarà a somriure amb posat-se el petó en el seu nas. I això és tan veritat com que aquest conte s'ha acabat.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Sí, vale. Tanto mar, tanto
1: seguit
0: mar.
1: A Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general, no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale? Sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè en la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com, jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com, sempre desgràcies, i és com, no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que, bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer, bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí, doncs, vam començar a desenvolupar, bueno,

0: com una història quasi màgica i va ser uau, saps quina sort s'han alineat els astres. He de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
1: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel Centre de Creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
2: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una edició més ja en aquest sisè capítol a Relats, el nostre programa de referència i especial en què analitzam diferents cançons del món de la música d'arrel a Menorca. A vegades fem alguna incursió fora, però essencialment escoltam amb escolta, amb estima, amb coneixement totes aquelles cançons que mos fan, que ens identifiquen i que tant mos agraden. Com bé sabeu, cada capítol el faim acompanyat d'alguna persona que té alguna cosa a dir i sempre depenent del tema que tractam. I avui seguim, després del nostre anterior capítol que vam fer amb Nanna Ferrer, repassant trajectòries interessantíssimes d'artistes que veuen de la música d'arrel per conformar el seu propi univers. Avui mos trobàvem amb una peça que a Menorca és angular quan parlam del tractament de la música d'arrel i de com us hi atracam. Tenim en nosaltres Nanabel Villalonga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bé, com dèiem, si altres vegades hem optat per un fil més temàtic, des de l'anterior capítol mos hem endinsat dins veus específiques, que des de l'experiència han begut i s'han deixat influir de ple per la música d'arrel, per la seva pròpia creativitat artística. Anabel, què t'aporta la música d'arrel i com ho connectes amb la teva pròpia creació?
1: La música d'arrel a jo m'ho porta tot perquè és on m'he criat. Jo vaig néixer dins una família, igual que tu.
0: Avui explicarem als oients que pot semblar un poc de trampa. Potser ho és, eh? Però avui compartim llinatge i més cosa, i sang, amb la convidada, en Anabel Villalonga i en Joan, que són jo, som germans. I vam compartir moltes coses, també és món aquest de l'amor cap a la música folk, i d'aquí neix també aquest Exacte. Capítol especial.
1: Sí, clar, mos ve un poc d'allà mateix, perquè com ja heu sentit, en Joan és un erudit de la música folk. Nosaltres mos criem dins una família on sempre s'ha cantat, on sempre hem sentit aquestes cançons, on sempre s'han fet vegues, on sempre, de fet, tots dos, mon pare, tant el papà com la mamà, formaven part del grup folklòric de Mo i també de moltes altres històries.
0: Anaves a tocar amb ells?
1: Jo anava a tocar amb ells, sí, tot l'estiu, amb el Rebost, quan era petita, que després van fer aquest grup. I clar, per això és inevitable que tota la música que faig, que després he estudiat molts de tipus de música, que tota la música que creï begui d'aquesta música tradicional, perquè ets aquí, sempre he fet i he begut. O sigui, no m'imagino la música sense tot això, perquè és el que he mamat de petita. I clar, tot i que sí que hagi estudiat guitarra clàssica, guitarra moderna, he estudiat direcció de gospel, he fet moltes altres històries, sí que tot sempre me veu d'allà mateix, que és el que he mamat.
0: Molt bé. I aquí també tenim un punt de connexió en comú, tal com dèiem, més enllà de sa sang. I també en l'anterior entrevista, quan xerràvem amb Nanna Ferrer, que és també un altre peça angular dins el món de sa música folk a Menorca, que és Subaida.
1: Sí, Subaida dins es... Sí, és una, com dius, una peça angular dins es... dins la darrera dècada, no? Bueno, dècada no. Ja no, eh? Ja no.
0: No.
1: Volia dir, és que mos agafa ja finals de segle, principis del 21.
0: Subaida va néixer el 98.
1: 98, sí, sí. Mos agafa dins el canvi de segle i és un grup de joves, que ara ja no ho som tant, però en aquell moment eren molt joves quan van començar, que li donam una volta a la música tradicional i ho exportam cap a fora, que jo crec que aquest va ser el punt més important perquè evidentment ja hi havia molta gent que havia treballat la música menorquina, però nosaltres tenim l'oportunitat, per l'època que agafam i per la joventut que tenim i les ganes, de poder exportar aquesta música menorquina fora. De fet, vam ser a moltes bandes, no? Vam estar a Mallorca, Eivissa, Formentera, evidentment, Catalunya 50.000 vegades, però vam ser a València, vam ser per tota la península Ibèrica, vam guanyar concursos de Ràdio 3, de música de joves, vam fer gires per Itàlia, per Alemanya, a Mèxic i tot vam ser.
0: A Mèxic vam arribar.
1: Dic que poder dur la música menorquina fora és una manera de demostrar que mos estimam lo nostre, no?
0: Quan van començar en tota aquesta història de Subaida, Aquí apareix un nom que és essencial i del qual nosaltres vam aprendre moltíssim. Crec que és una persona a qui se li ha retut relativament poc homenatge en sa grandesa que representa, que era en Nicolau Espinosa.
1: En Nicolau Espinosa, sí.
0: Nicolau Espinosa sí que ha aparegut en aquesta ràdio, Ràdio Far, perquè un estava amb altres grups abans de Subaida, però sa seva estima cap a sa música tradicional el va fer evolucionar la seva escolta de músiques també en aquests moments que es feien cap a la recerca, no? que podia fer la seva empenta creativa, un monstre musical que va iniciar tot això, que es va conjuntar amb l'empenta d'en Miquel Mariano, que també tenia molta responsabilitat amb l'esdevenir de Subaida, i també amb un altre personatge interessant, que era Moisès Pelegrí, que hi va portar tota la seva visió des d'un punt de vista rítmic, i a tot aquest engranatge mos hi van anar afegint la resta. Nanabel va ser, anava a dir les darreres incorporacions, però no és cert, però de les darreres incorporacions des primer Subaida.
1: Des primer, sí, jo vaig començar en el segon concert, que el primer era com una prova, no?, que vau fer a Sant Nicolau, bueno, una prova. Havien demanat un concert i tal, i van dir, ostres, d'aquí hem de fer un grup. I en el segon concert, que va ser com el primer de Subaida oficial, que va ser Sala Augusta, imagina, fa anys.
0: Ja hi eres.
1: El 98 ja hi era, si jo tenia 14 anyets.
0: Van 14 anys.
1: Era molt petitona.
0: Molt bé. I de fet, clar, la teva primera presència Subaida va implicar que t'anessis empapant a poc a poc, anessis aportant la teva visió com a músic que t'havies lligat amb el món folclòric, no? I et vas anar veurant, no?, d'aquesta altra visió, que era un poc més mediterrani, molt més oberta, més en capacitat d'incorporar coses.
1: I més creativa, no? Perquè, clar, jo el que havia estat sonant fins aquell moment era com música molt folclòrica que et sonava així, no? I això d'aquests acords, i això es fa d'aquestes notes, i això es canta d'aquesta manera, sense manera d'obrir. I clar, Subaida sí que era una obertura nova dins el món del folk, no?, que no era tan encorsetada, sinó, com dius, bevia d'altres maneres i de sa creació, també.
0: Llavors, a mesura que van anar passant els anys i sa discografia, et vas atrevir a fer sa teva pròpia aportació. Hi ha alguna cançó de Subaida que és teva?
1: Sí, com de joveneta no tant, però en els darrers discos ja hi ha cançons meves.
0: I n'escoltarem una, i veurem un poc els teus inicis musicals, que després estaven revestits amb tot aquest cos de Subaida, i amb aquesta cançó que es diu Nàufrag.

0: Preciosa cançó, ara que la Gràcies. Recordàvem.
1: S'ha de dir que la lletra és d'en Joan, que no ho ha dit.
0: Sí, però... va, no ho he dit perquè no venim a xerrar de jo. Bé, aquesta cançó, evidentment, aquí escoltant moltes cançons que, tot i que sigui de creació, tenen aquesta arrel, no? I aquí és evident que l'arrel aquesta del món mariner, del món de Sabanera, és superpresent, i de qui s'inspira, és bé?
1: Sí, bueno, clar, la lletra també xerra d'un nàufrag, no? Que, bueno, de quan hi va haver tot el naufragi.
0: Aquesta cançó, també, per als oients que ens escolten, està basada en un naufragi que hi va haver ses puntes de... Bueno, ses costes de Puntanati. De fet, aquest naufragi va fer que es construís el far, perquè no n'hi havia, Puntanati, d'un creuer que es deia General Chansu, francès. Va morir... hi havia, no sé, unes 300 persones que van morir. Només se'n va salvar una, que va arribar a costa i va aconseguir arribar a unes cases de lloc i a partir d'aquí, i això és història real, i això du a parlar de la cançó.
1: La cançó explica aquesta història i pensava que sent una cosa marinera havia de ser una manera. Mm. I clar, també com dèiem, que nosaltres veníem més del món del folclòric, no? Però també bevem molt de tot el món de les habaneres, el papà era amic dels parranderos, vull dir que havíem fet moltes d'on en escau, no? Vull dir que feien moltes coses de habaneres, també. Sempre n'havien cantat i també bevem d'aquesta tradició, no? Més nova.
0: Molt bé. La música tradicional segueix sent present, tot i que vas tenir altres formacions que tenen poca relació amb la música d'arrel, com el món del gospel, on també t'has dedicat, un grup que vas començar que es deia Jardins de Morbònia.
1: De Morbònia era més de cantautor.
0: Era món de cantautor, però el món folk sempre ha estat latent. Sí, sí. Llavors, inicies una aventura que es diu Cala Joia, basat en un duet, que a vegades creixia un poc, però essencialment era un duet, i també vas tenir oportunitat de ficar cuarada en el món de la música d'arrel.
1: Sí, és que jo crec que, com he dit abans, per això és inevitable ficar una mica de música d'arrel. Està clar que quan composes, depenent de lo que demana la cançó, vas ficant una mica de lo que saps, com he dit abans, no he estudiat clàssic, he estudiat modern, que entrava jazz, blues, tot això, però en el fons... quan composes sempre te surt el que ets tu, no? I dins meu ja el folk sempre hi és present. Per tant, sí que hi havia cançons que distaven una mica més, però bueno, vam treure tres treballs discogràfics, sempre hi ha temes que sonen bastant folks, perquè és que me sortia d'aquesta manera, no? Me sortia es folk per vena.
0: Sa vena aquesta, i aquesta, a més a més, té aquest estil que és més més real pura, que té un fandango de fons. I...
1: Sí, és un seu de fandango. Un seu de fandango. Toni Pastor diu, és un seu de fandango. Perquè sí que té l'estructura de fandango, però, bueno, comença amb unes panaderes, que això sí que està agafat també d'una altra música d'arrel de...
0: Des món ibèric.
1: Des món ibèric, de sa península, que ho feien quan feien pa, feien jocs d'ensenyament, ses mans, no? De fet, agafa aquestes panaderes d'aquí, aquest ritme de panaderes, i ho acaba transformant com en un fandango, tot i que té una estructura més de cançó, perquè té estrofa i té tornada, però sí que té aquests sons de guitarra molt de fandango, aquests tipus de corquempre, també té un llaüt, li va posar en Toni Pastor, que són tot... Sona molt fandanguero.
0: Molt bé. Doncs escoltem aquesta cançó, Som menorquí.

0: Era, som i serem menorquí.
1: Molt bé. I és arrel aquí, és de fons, eh? Aquesta lletra...
2: De fons i de damunt, també.
1: I de damunt. en aquesta menorquinitat latent, si es queia, en el seu moment li va posar la lletra a l'altre company del duo, José Belaires, també conegut després, posteriorment, com en Pep Gené, parlant de Menorca, no? Que significava ser menorquí. No?
2: Exacte.
1: I aquí hi anaven afegits. Conta-mos una anècdota que a vegades he escoltat parlant de...
2: sortiràs ara, parlant.
1: Parlant del món de la música folk. Es veu que un dia estaves amb gent vinculada en el món d'en Crit Joanico.
2: Ah.
1: Es veu que sí.
2: Sí, vam anar a fer un concert... Ah, és aquesta, no?
1: Era aquesta.
2: Vam anar a fer un concert amb en Crit Joanico i a vegades, quan, segons quins projectes, si és una cosa més grossa, solem anar a fer de corista. Mm-hmm. I havien de fer un concert per Sant Sebastià, a la plaça Major de Palma. Mm-hmm. Era un concert molt xulo. I abans d'en Crit Joanico hi havia un grup de Ball de Bot, de fet, mm-hmm. Música Nostra, que és mm-hmm. un dels grups de Ball de Bot de referència, no?, de totes les mm-hmm. illes per tots nosaltres. I es van posar a sonar Música Nostra i tots els músics que venien de rock, clar, els músics d'en Crit Joanico venien de rock, es van posar en el camerino a beure cerveses, a esperar a que li toqués tocar, no?, com... I jo me'ls vaig mirar, vaig sentir la primera jota, me va entrar un no sé què per dintre, dic, lots, me'n vaig a ballar, que jo aquesta música me posa. I ja no me fa vergonya dir-ho. I res, es van tronxar de riure tots. Dic, pues no me mireu així, que jo me poses folk. No? I a vegades tenim aquesta vergonya, no? Doctor, mm-hmm. Sobretot jo quan era joveneta, que ja sonava en Subaida, no? En 14 anys, que mm-hmm. esperava en aquell tema que has posat, en tenia 20. Clar, jo tot l'entorn que me movia, clar, jo escoltava folk i anava a sonar música d'aquesta i les meves amigues escoltaven Spice Girls i Backstreet Boys, mm-hmm. no? Clar, era un altre món, no?
1: Era un altre i univers.
2: I fins i tot dins els músics, no?, també mm-hmm. de Menorca, i els conec a tots i són molt amics, però sempre hi ha que si sona rock o sona jazz és com a més guai, no? Mm-hmm. En canvi, si vens del món del folk, supos que perquè aquesta manera de que el folk sempre l'ha fet com més es poble, mm-hmm. és com a menys, no?, perquè que tu només saps sonar quatre acords de folk. Mm. Però clar, si has estudiat i has pogut veure de tot això i pots aplicar tot el coneixement que tens de les altres músiques i fes folk des d'una manera molt més professional, que és el que intentam, no? Ostres, agafa una altra dimensió. I en aquell moment va ser un moment, no fa molt, fa 3 o 4 anys, és a dir, no me fa por reconèixer davant d'un grup de músics que jo, el folk, me posa. Vull dir, ja ho dic públicament
1: folk,
2: per la ràdio.
1: En altres el folk mos posa, per això feim aquest.
2: Aquest tipus de música.
1: Aquest tipus de música. I tot aquest bagatge va ser suficient perquè arribés un encàrrec superimportant. De fet, aquí xerram d'un grup que en el nostre programa no és la primera vegada que surt, perquè també és una peça angular, ja que en xerram de peces angulars, l'època de la represa cultural d'un moment de foscor després de la dictadura, que és el que va representar Traginada, d'aire fresc, de l'anada, d'autoestima, de la recuperació de la música tradicional feta des del desacomplexament. I... quan va arribar el 2018-19, el Consell va decidir fer una rememoració, un homenatge a Traginada en el 40è aniversari de la gravació del primer disc de Traginada. Llavors van tenir clar que havien de fer un homenatge i aquí es van posar en contacte també amb Nanabel. Nanabel va portar una gran feinada de producció per fer una tria de repertori per el concert de commemoració d'una de les grans, grans bandes, no?, del folk menorquí, que és Traginada.
2: Exacte, sí, bueno, aquesta feina la vam fer un poc conjunta, amb en Joan. No només la vaig fer jo, però sí, bueno, per jo va ser un gust que me demanessin aquesta feina, no?, perquè Traginada sempre havia estat un referent. A vegades ho han comentat, no?, Traginada va transgredir, va poder fer aquest folk des de... No, és un poc el que estem fent nosaltres ara, en el nostre moment, ells ho van fer en el seu moment, que era transgredir, no fes folk encorsetat, que s'havia sentit sempre dels grups folklòrics, sinó agafar aquestes cançons i donar-li la volta. Clar, sentint Traginada i m'ho sona antic, però en aquell moment sonava molt modern, no? Es van atrevir a posar un teclat fins i tot I uns sons així com a més moderns i donar-los una altra volta en aquelles cançons.
1: I son antic, entre cometes, perquè la música ben feta sempre,
2: sempre
1: té vigència.
2: Sempre està vigència. No, en el sentit del tipus d'arranjaments que eren molt vuitanteros, però clar, eren uns arranjaments vuitanteros de la música dels anys 80, no uns arranjaments folclòrics que sents de fa 200 anys, no? De l'època que estaven. I per això el punt que van tenir és que van poder gravar. No? Si no hagués pogut gravar tota aquella música, no haguessin tingut l'empenta que van tenir de cop la gent dins casa seva
1: escoltava,
2: podia sentir aquella música, no havia d'anar a la plaça a sentir-la, no? I els hi va donar aquest punt. I el que comentava, que per això va ser un gust, és poder donar forma en aquests arranjaments, que el que vaig fer va ser fer el mateix l'any 2019. Vaig pensar que si fèiem els arranjaments de Traginada tal qual, li llevaven l'importància de Traginada, que era actualitzar aquest folk en el moment que estàvem ara.
1: Tot i no perdre l'essència,
2: no va ser molt atrevit. Però tot i sí, copiar una mica, com dius, l'importància de les veus i el tipus de música que feia Traginada, donar-li encara una volteta de més 30 anys més en band, no?
1: Traginada feia coses com rumbes, fins i tot, més enllà dels fandangos que tenia.
2: I aquesta també cançó, composició.
1: Aquesta cançó la van triar per fer una aportació específica. Escoltem la rumba menorquina.

0: Bueno, molta marxa, de bon dematí.
1: Sí, sí.
0: La rumba també permet floritures i llicències. Aquesta rumba, a més, junta moltes coses. Permet xerrar de glosa, perquè en els fons darrere aquesta rumba menorquina hi ha una glosa. Una rumba, sí senyor, sense cap filosofia, que ja ho va dir na Maria, que per això hi ha esglosadors.
1: Exacte.
0: Surt Mestre Vivó, que deia Mestre Vivó, si tremoles que tinc fred. La glosa sempre present no només en aquesta rumba menorquina, sinó també en el teu dia a dia.
1: En el meu dia a dia, sí. La glosa també m'agrada i també en faig molta. De totes maneres, clar, aquesta rumba expressament són gloses, no?
0: Mm-hmm.
1: Bé, de fet, són quartetes, que la glosa menorquina
0: normalment
1: són com mínim
0: són de 6.
1: Però, bueno, però, clar, és curiós perquè... la majoria de cançons tradicionals, siguin jotes, fandangos, romansos, estan fetes amb estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, és una estructura molt, molt típica dins tota la música menorquina, bé, menorquina, mallorquina i, de fet, en molta península ibèrica.
0: Mm-hmm.
1: No? I xerram com de glosa, com d'algo a part, però en els fons hi està present, no? L'amo de Son Carabassa diu que sap molt de nadar i un dia el van trobar ofegat dins una bassa. Això de ser una glosa
0: una
1: tal
0: glosa
1: qual...
0: Pura.
1: Pura que
0: a més, té l'esperit de la glosa,
1: s'acudit
0: de la glosa,
1: s'acudit,
0: la rima.
1: Tu pots dir qualsevol cosa, però no em quedaré aturada. Però penso que una glosa ha de ser improvisada.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Ara l'he feta improvisada, però sí que la majoria de cançons empren la glosa. Per tant, la glosa està molt vinculada, no? A vegades diu... quin tallers has fet? Clar, jo no vaig fer tallers de glosa, jo vaig començar a acompanyar els glosadors en el mestre Malé, que el cel sia, i vaig aprendre a glosar d'escoltar-los. Però clar, jo sempre he dit, vaig aprendre a glosar d'escoltar-los, però jo la glosa, sense voler, l'havia mamada. Vull dir, jo la glosa sempre l'havia tingut de present, perquè les cançons que he fet sempre estan fetes amb l'estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: Llavors ja tens septasil·làbic integrat, tens la rima integrada i tens el tipus de fer aquest tipus de música integrat ja, no? Amb aquesta picardia, amb aquest de so, ja, encara que no improvisis, ja la tens.
0: Molt bé. I seguint l'evolució, també anem a parar cap a un altre dels grans projectes, Anabel, que és Figues d'un altre paner.
1: Mm-hmm.
0: És un grup de música folk en actiu, encara, que, més enllà del tractament musical, també fa una feina de lectura de la tradició, però des d'un punt de vista literari, lletrístic. Entenc que hi ha algunes coses de sa tradició que arriben en molts de biaixos, per exemple, biaixos de gènere. Homes, dones, quin paper té sa dona a ses cançons menorquines? Se'n pot xerrar.
1: Podem xerrar, podríem fer un programa a part, perquè sa dona és aquí, té sempre sortim malparades. Clar, són moltes cançons, des de cançons així en broma, no? Això que dèiem, de Son Carabassa, sempre són ses dones, ses qui acabam una mica rebent, o cançons com Una barca és arribada carregada d'estisores per tassa llengua, ses dones xerradores, no? I dius, bueno, clar, ses dones millor que calladetes. D'aquestes en podrem trobar 50.000
0: bones ses dones. O sense anar més enfora, xerrant de sa terrible història d'Anna Catalina.
1: Sí, que se'n va... Sa plaça ja ballades, mo mare deixeu-m'hi anar, em va a sa plaça i son pare quan t'arriba i veu que no hi és, la mata, no?
0: Mm-hmm. La mata mig de sa plaça, mentre tothom se la mira. I sa culpa encara és de sa mare que li va deixar anar.
1: Sí, sí, vull dir que està ple de connotacions on ses dones han sortit malparades.
0: Mm-hmm.
1: I aquí era on Figues van trobar que li havien de donar una volteta en aquestes lletres i analitzar-les una mica. Però és que ja fins i tot es m'anàvem a cançons infantils, no?, que cantàvem a vegades. N'és petit la lluna, la pruna, vestida de dol, son pare li pega i sa mare no ho vol. Clar, vull dir, està pigant, sa filla, no?
0: Sembla que ja...
1: I a més ho canten per dormir, Qualsevol s'adorm amb aquestes històries.
0: Una cançó que a Menorca també s'havia emprat per dormir, s'havia emprat com a cançó de bressol, era un romans. Romansos també... deixen entreveure un poc el paper aquest de les dones dins les històries. De fet, és curiós, la immensa majoria de romansos tenen nom de dona. El romans de na Cecília, el romans de na Roseta, el romans de na Amèlia, no, na Melis,
1: na Catalina,
0: la dama d'Aragó,
1: Sí, de fet, sempre són les dones, les que moren.
0: Sí, sí, sí. Les dones acaben sent un poc protagonistes passives de la història.
1: Sí, perquè no se'n xerra d'elles directament, se'n xerra de la història que hi ha al voltant, però les que moren i les que acaben malament són les dones. Per exemple, que hi ha el comte i la pastora, aquest és de Mallorca, eh? Aquest és tremendo. Hi ha un comte que s'enamora d'una pastora, li diu que està enamorada d'un jove, ell va matant el jove i al final la viola ella, vull dir...
0: Molt interessant, molt... Molt,
1: molt educatiu.
0: Molt educatiu.
1: Però sí, són les dones les que al final acaben, acaben perdent.
0: I hi ha un romanç, que reprenent el fil, que sabem que es cantava com a cançó de bressol, que era Don Francisco, però resulta que és un romanç que és molt extens, que no només existeix a Menorca, tot i que en versions diferents també la trobàvem a Mallorca, i la mateixa història, que ve a ser la història d'un adulteri, que es fa a altres bandes. I això permetia xerrar de tot aquest tema. Estem xerrant de romans de Don Francisco, per contextualitzar, Don Francisco era... Bueno, en aquest cas, Don Francisco és esbanyut, perquè mos entenguem.
1: És qui... o creu que és esbanyut.
0: O
1: sí,
0: creu que
1: vegades...
0: és esbanyut, no ho sabem mai. En tot cas, sabia que sa dona es trobava en Don Francisco. No, mos estem equivocant. No. Don Francisco és
1: s'amant.
0: És s'amant. És s'amant d'ella. I dins el matrimoni, ell li diu a sa dona que se'n va casar, que és quan ella aprofita per convidar el seu amant, Don Francisco, a dormir a Salcova. I allà on consumen el seu acte d'amor. Però aquesta vegada Don Francisco, el seu marit, com que s'ho ensuma, fa una juguesca que li diu que se'n va casar, però realment no se'n va casar.
1: Es fa passar per Don Francisco.
0: I es fa passar per Don
1: Francisco. Li pagues llum.
0: Li paga el llum. I ella nota que hi ha alguna cosa diferent, que no el toca de la mateixa manera, no se l'estima de la mateixa manera. Llavors ella es descobreix. Mala guanyada, efectivament, que ha de descobrir que sí que Don Francisco existeix i que no m'ho estic inventant, i a la història original, ell la mata.
1: La mata.
0: La mata perquè no pot ser que li posi, que li sigui infidel. Però això també permetia fer un gir a la història.
1: Sí, perquè aquí hi ha dues anàlisis que, evidentment, s'adulteri no és que estigui defensant que estigui bé, però sí que hi ha moltes cançons on Somo està amb altres o tothom vol anar amb totes i tothom se l'estima i és d'una manera que és guai, no? Que Somo pues, és un lligon i totes li van darrere i tal, però en canvi si ets la dona, si qui té una història... aquí ja està molt mal vista i l'acaba matant.
0: Ets adúltera,
1: no? Llavors no hi ha històries on t'expliquen que els homes han fotut les banyes i l'acaben matant, sinó al contrari, ho fan des de...
0: És estat un, des d'una visió de prestigi.
1: Un Don Juan, no? És un Don Juan, on ell triomfa i té totes les dones que vol. Llavors, li van donar sa volta, de fet, bueno, jo li vaig donar sa volta més musical, ja m'agrada més sa part de música en aquest cas, Miquel Boireta, que és la meva parella, i va posar, va canviar sa lletra en el final i fa veure, xerra com si fos sa dona, perquè l'original diu, abans de morir deixem-li tres paraules, i a sa cançó original ella diu, dones viudes i casades, no xiqueu mai per obrir, pensant que era Don Francisco i ha estat el meu marit. I a sa lletra nova diu, obriu sa porta i fugiu de tot allò que no us agrada, que al final sa vida és per viure, i que també un home ha d'acceptar que si una, pues, ja no està ben sa dona, pues, que no l'ha de matar, sinó que l'ha de deixar ser feliç i estimar qui vulgui. No? Per tant, aquest canvi de volta surt aquest tema de Don Francisco.
0: I aquesta cançó també, a més, va permetre fer una espècie d'experimentació. Sí. Una mescla entre melodia menorquina, mallorquina, una cançó superllarga, influenciada per diferents estils, però que m'ho fa moltes ganes d'escoltar aquí.

0: Molt bé, molt valenta.
1: Molt bé, molt valenta, sí. Ara es pensava en l'estrofa aquesta, que és... masses dones silenciades han mort dins l'anonimat perquè un home no ha acceptat, com passa tantes vegades, que l'amor
0: ha caducat.
1: Boníssima.
0: Sí, sí, és fantàstica, fantàstica recreació. Molt bé. Això du que alguna creació posterior, tan posterior que és superrecent, t'ha duit a investigar a partir de la poesia es lligar amb aquest en la música d'arrel. Bueno, parla-nos d'aquest projecte, un projecte molt nou. Estem parlant d'una beca que vas aconseguir del Teatre Principal de Palma en la possibilitat de treballar en la producció d'un poemari.
1: Exacte.
0: Un llibre de poemes de Miquel Àngel Adrover.
1: Sí, Miquel Àngel Adrover, que és poeta i glosador, a part d'amic, va treure aquest poemari, que es diu Les cares de la cúgula, i jo vaig presentar aquest projecte en el Teatre Principal de Palma, perquè ara visc a Mallorca, de poder musicar uns quants d'aquests poemes, i bueno, me van concedir la beca, i d'aquí surt aquest disc, que acaba de sortir, té dues setmanetes, que es diu Mà de mà, perquè està fet a mà, i perquè també és de Miquel Àngel, musicat per Anabel, tot M.A. Llavors aquí surt aquest títol. I sí, clar, és musicar poemes de vell nou, però sí que n'hi ha qualcun, com dèiem, perquè clar, com cada poema

0: món, sí que n'hi ha que se'n van una mica més enfora, però n'hi ha unes quantes on s'entreveu tot aquest món folk del qual xerrava, no? Que queda intrínsec dins la meva creació.
1: La referència literària és evident, és poesia, i a més també parlam de metaliteratura, perquè és referència a altres literatures. Hi ha un poema especialment molt polític, una cançó a mi particularment m'agrada molt, Cobres Dics, de fet, que es diu Nocturn per Xeremies, que fa molta referència a aquell poema de Joan Salvà Papasseit, Nocturn per Acordió. Valsos, no sabeu què és carregar llenya al moll, diu el poema original de Salvà Papasseit.
0: Vosaltres no sabeu què és escoltar el galeig de ses xeremies.
1: Que això és la versió de Miquel Àngel Adroguer. Sa xeremia, poca gent sap que era un instrument present dins la tradició menorquina, que a Menorca existien les xeremies i que de fet era habitual trobar-les a les festes de Sant Joan, per exemple. Un dia també se'n podria xerrar de Sant Joan, aquesta festa mil·lenària que sembla que ha estat intocada des de fa 500 anys, però pels carrers de Sant Joan, pels carrers de Ciutadella, et sonava la xeremia molt habitualment.
0: Que acabo de descobrir, veus? Qui m'has agafat? Jo no ho sabia.
1: La música era molt present, més present que no ho és ara, dins les festes de Sant Joan. Aquí recomanam un estudi fervorosament que parla precisament de l'evolució de les festes de Sant Joan. Però això és obrir un meló que ara no mos interessa. I que de fet mos du a això, a reconèixer la importància de l'instrument i de la música dins la cultura, en aquest cas de les xeremies.
0: Clar, jo ara visquent a Mallorca, aquest disc està gravat allà a Mallorca i els poemes són de Miquel Àngel Adroguer, que també és mallorquí, i vaig trobar que començar el disc com una sonada de xeremies, de fet allà es diu una sonada, és com comencen allà les festes, de fet allà totes les festes solen començar amb una sonada de xeremies que roda per el poble i com que convida a tothom, pel que seria replec,
1: no?
0: aquí obren la colcada amb el tamboi i el fabiol i volten per el poble com per convidar la gent que vagi a plaça, i a Mallorca les festes comencen amb una sonada de xeremies que clar, tenen aquest so tan fort, no? Tan estrident fins i tot, que m'encanta, que se sent per totes les cases quan hi ha una sonada, tu estàs a casa teva i dius vaig a sortir que ara hi ha festa, no?
1: Molt bé, escoltem aquest Nocturn per xeremies.
2: Heus aquí, jo he sentit el galeig.

ja ha vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc, quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: Molt bé, molt xula.
1: Sí, bueno, és tota una aposta, aquesta cançó. De fet, volia comentar que, així com la resta dels discs sí que són tot composicions pròpies, aquesta és una adaptació d'una melodia de xirimies poc coneguda, que es diu Es Fandanguillo, que de fet casualment l'altre dia me va dir que ho va venir a sonar, la Maria Nostra, que ara estan ses pitxorines, que també fan molta feina de dins es folk, que just feia 30 anys que l'havien enregistrada en aquesta cançó, enguany. Però bueno, és una cançó com a més desapercebuda i clar, està donada 50.000 voltes, i hem posat lletra damunt, vaig canviar estructura, vaig afegir coses noves, però vull dir, la base, la primera melodia sí que està agafada d'aquest fandanguillo. Però bueno, adaptada i donada moltes voltes,
0: Molt bé, han tingut capacitat al llarg d'aquest programa d'escoltar diferents facetes, diferents visions, aquesta grandesa que ve a ser la música nostra, que esperem que la gent rebi amb el cor obert.
1: Esperem que sí, i també animar a la gent que composa, que és, vull dir, al final la música popular és una música en moviment i qualque moment s'ha creat, no? Per tant, jo sempre dic amb orgull, dic que fem folk i que podem composar totes aquestes cançons amb elegància, no? Que no fa falta que sigui una cosa de plaça,
0: sinó sense complexos.
1: Sense complexes, exactament.
0: Anabel, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies per ser convidada.
0: La pròxima vegada ens tornarem a veure. Gràcies a tothom.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començava amb la música, com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de la CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: I vaig conèixer la CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.
1: Fa 2 anys que xerràvem, però encara no hi he anat. I quan us vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Tintes de Can Capó, que en 78 haurats. Si ho que siguis d'altre mercat, peix de sopa i xerrat. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Tant ni tintes i sa puta canya.

tiene dues escaños de Gucci. I em va muntar un parell. Però amb aquells homes i tant disquitxos, ses canyes que em fan anar rovell. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. I aquell dia mos va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix.

el que faci, tot m'és igual. Som la classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, despesa en

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

La il·lustració a Menorca és una monografia breu. No arriba a les 70 pàgines i pel que fa a la mida del volum, s'adiu perfectament amb el que entenem per llibre de butxaca. És un volumet que fa bona la dita que situa en els pots petits la bona confitura. Tot i això, la conversa que al seu voltant va mantenir l'autora, Fina Salort, va ser tan pròdiga que l'hem haguda de dividir en dues parts. En la primera, és a dir, en el podcast anterior de Lectures Retrobades, van conèixer l'espai en el qual escrivia la nostra autora, que a la vegada ens va llegir un tast del llibre que protagonitzava el programa. Tot seguit vam iniciar una conversa que a partir dels continguts de la il·lustració a Menorca ens havíem anat a conèixer el context que entre els segles XVIII i XIX havia permès l'existència de la cultura de les llums a la nostra illa i de les tres generacions, encapçalades respectivament per Joan Ramis, Antoni Fabré Cardona i Vicenç Albertí Vidal, que l'havien protagonitzada.

Vam dedicar la darrera part de la conversa a Joana de Vigo i Esquella, dona il·lustrada de l'època amb una activitat cultural extraordinària. En la segona part de la conversa, que som a punt d'encetar, parlarem de la situació del català a la Menorca setcentista i vuitcentista, de la importància del teatre i d'altres gèneres literaris que es van conrear a l'illa en temps dels Jans i del naixement de la historiografia moderna illenca, abans de fer una valoració final del que va significar la Menorca il·lustrada en el conjunt de la història de la cultura catalana i del lloc que ocupa en la nostra memòria col·lectiva. Per tancar el podcast, com és costum en aquesta casa, Fina Salort ens recomanarà tres lectures per retrobar.

0: El segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè ens exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares, hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que s'anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment. I no cal que et digui que a partir del Tractat d'Amiens del 1802 la cosa ja es desferma. Ja es desferma. Perquè després aquí sí que ja tenim bisbe espanyolitzador, bisbe Juano, per tant, els àmbits ja es van ampliant. Església, ensenyament, premsa, evidentment tots els àmbits allò més oficials, i la cosa en aquest moment s'agreuja. Clar, aquí és quan és interessant. Justament en aquest moment és quan Antoni Febrer i Cardona emprèn aquest gran projecte de què ja hem parlat, gramatical, lexicogràfic, traductor. Per què ho fa? Molt de temps s'ha parlat del solitari de... No és el solitari de Mahó. N'Àngel Mifsud, quan l'any 96 es va presentar el llibre d'Anna Maria Paredes sobre Antoni Febrer i Cardona, va ser el primer que va començar ja a incorporar aquesta idea d'aquesta lucidesa d'Antoni Febrer i Cardona, que era molt conscient que s'estava obrint una nova dinàmica històrica, la que duria el liberalisme, per tant, a l'acabament de l'antic règim, i que allò que estava també en debat era el tema de les llengües. De fet, podríem dir que Antoni Febrer i Cardona el que va fer, jo sempre m'ha agradat parlar-ne com d'una balança en dos platets, a mesura que s'estava omplint el platet del castellà, ell anava posant totes les eines per evidenciar que el català com a llengua tenia totes les capacitats, potencialitats, tot per erigir-se en llengua realment de cultura. Per tant, aquí hi ha el paper clau d'Antoni Febrer i Cardona. El que passa, potser hauríem de recordar que quan ell ho fa, el panorama històric estava més obert. Som nosaltres que sabem com, quan i com s'acaben les coses, i realment ja sabem que es van acabar malament, i que, per tant, el procés de castellanització va anar avançant amb un mateix Vicenç Albertí, que havia traduït desenes i desenes d'obres al català de Menorca i les havia adaptades, ja als anys 20-30 empra el castellà com a llengua de cultura.
0: Ara hi arribarem, perquè parlarem de teatre.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè, de fet, el gènere literari per excel·lència durant la il·lustració menorquina és el teatre.
1: Sí.
0: En parles al següent capítol del llibre, que es diu La vitalitat i la qualitat teatrals entre la tragèdia i la comèdia. Per què és tan important com a gènere, com a gènere il·lustrat?
1: Sí.
0: I aquí crec que toca destacar la trilogia teatral de Ramis, però també aquestes traduccions, adaptacions i versions que fan altres autors il·lustrats i il·lustrades a l'illa.
1: A veure, jo d'entrada diria que hem de partir de la base que el teatre és el gènere literari per excel·lència de l'Europa il·lustrada. Aquest teatre que realment veu del classicisme francès del segle XVII, amb dos grans noms que a Menorca es faran molt presents, que és Racine, com a tràgic, i Molière com a comediògraf. Clar, per què és tan important? I aquí sí que el que diré és, senzillament, una objectivitat que podem trobar a llibres de grans estudiosos universitaris. Per què és tan important? Perquè és l'única mostra que tenim a la literatura catalana del XVIII i començament del XIX, és l'única mostra que tenim d'aquest teatre culte en llengua catalana. És a dir, no cerquem cap Lucrècia fora de Menorca, no cerquem segons quines versions teatrals, perquè no les trobarem. Perquè, clar, el drama quin és? El drama va ser que realment, al llarg del segle XVIII, l'ús culte i literari del català es va perdre. Es va perdre. Excepte Menorca, en què aquests escriptors, la mateixa llengua, que és la llengua de la societat, també l'empren, com passa a totes les cultures del món, perquè això és una obvietat, també l'empren com a llengua de cultura. És important perquè és una mostra única. Clar, però, a més, és tan important perquè les mostres d'aquesta literatura teatral són impressionants. Primer, la trilogia de Ramis, que és una fita, és no fa un any, ara s'ha publicat a Barcino i jo la recomano, però després hi ha tota una constel·lació enorme de traductors, adaptadors. Qui destacaríem, ho hem dit també, destacaríem sobretot Vicenç Albertí, que Vicenç Albertí estava lligat a Sa Casa de la Misericòrdia, per tant, obres de teatre, agafa els grans noms de la dramatúrgia europea, els grans, i els du als escenaris maonosos, i no podem oblidar que tot aquest gran ambient acaba quallant el 1829 amb la creació del Teatre Principal, però després ja bufaran també altres aires. Hi ha Joana de Vigo, com a traductora de teatral d'aquesta Ifigenia Tàurida, però també Fabré i Cardona. Fabré i Cardona tradueix obres de teatre de Léger en tragèdies, comèdies, també molt d'autores d'aquest classicisme aquest classicisme que ja al segle XVIII rebrà el nom de neoclassicisme, amb tots aquests referents que el connecten amb el món clàssic grecollatí.
0: El teatre va ser cabdal,
1: sí,
0: però no va ser l'única manifestació literària d'aquesta Menorca il·lustrada. El següent capítol, que titules de la poesia neoclàssica, rococó i popular, a la prosa memorialística, assagística, didàctica i científica, abordes la importància que van tenir altres gèneres durant aquest període il·lustrat i parles de resultats també en alguns terrenys espectaculars. Em pots citar?
1: Sí. Una que també m'hi hauria pogut referir abans, per exemple, el diari de Mo de Joan Roca i Vinent. Escrit, a més, un diari fet des d'una consciència cívica. No és un diari d'allò que li passa, sinó convertim Mo en la protagonista dels seus textos. Sé que està digitalitzat, que tothom hi pot accedir, però jo espero allò que algun dia allò el puguem realment tocar. És una obra impressionant. Hi ha Álvaro de Maldà, a Barcelona, que també escriu en català, però són concepcions radicalment diferents. En segon lloc, hi vaig marcant un crescendo, perquè arribaré a l'explosió final, diríem, una figura que jo crec que tampoc no sona prou. Josep Sancho, Josep Sancho, del qual en Xavi Martín va publicar un diari seu importantíssim, publicat per l'Abadia, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Però jo voldria aquí, perquè sé que això despertarà interès, dir que és l'autor d'una història natural de Menorca, d'una història natural. La cultura ho abraçava tot, aquí a Menorca, d'una història natural de Menorca que va escriure en català l'any 1814, que li van dir que en català no, ja el 1814, que la va traduir ell mateix en castellà el 1822 i que tanmateix encara és inèdita, tot i que de fa anys s'estan fent molt de passos de cara a la seva edició. I la bomba final, com tu dius, un exemple espectacular, Pasqual Calbó. Aquest Pasqual Calbó, que és el gran pintor de la Menorca de finals del 18 i de començaments del 19, Pasqual Calbó, que fa un gran, tira endavant un gran projecte pedagògic a favor dels menestrals, oferint-los totes les bases, diríem, científiques que necessiten, i, per tant, autor d'una sèrie de tractats, també donats a conèixer per Hernández Sanz, dels quals, i aquí sí que voldria convidar la gent que ens escolta a cercar-los, perquè són realment només per mirar-los. Hi ha coses que no... Se n'han publicat ja dos volums, falta el tercer. Els tractats de matemàtiques pures, segur que hi ha gent de ciències que escolta, i el segon tractat de física experimental i matemàtica. A més, uns tractats, com Antoni Roca Rossell ha demostrat, que també demostren com controlava i dominava tots aquests referents científics europeus. Per tant, un exemple més, que Menorca va ser, al llarg del segle XVIII, va ser una terra, una illa europea.
0: Queda un darrer àmbit a tractar, perquè el capítol El naixement de la historiografia menorquina expliques com de la mà de la il·lustració apareix a l'illa i, entre cometes, cit, la historiografia pròpia d'acord amb les coordenades de recerca documental i de redacció d'una història civil. Tancant cometes. Ho fa aquest naixement de la historiografia, per dir-ho d'alguna manera, en dues empentes o etapes. Quines són aquestes dues empentes o etapes i qui les protagonitza i en què consisteixen?
1: Mira, la primera empenta és la de l'interès per la història, que és un interès molt il·lustrat. La història és clau. Si anem a mirar quants llibres d'història hi havia a la societat maonesa, n'hi havia molts de llibres d'història. L'interès per la història és fonamental. Per tant, hi ha una primera etapa que es veu molt bé a través de la societat maonesa, en què la història desperta molt d'interès per coneixement, propicia també debats i propicia també determinades traduccions de textos. Però, clar, a Menorca, crec que ho sabem, la primera història de Menorca, la d'Armstrong, mitjan segle XIX. I, per tant, la segona part ja és la de lectura, estímul, sinó que ja la dirigir-se en historiadors, i aquest pas el fa Joan Ramis i Ramis. Que aquí també hi hauria moltes coses a dir, jo només les apunt, perquè a vegades també hi ha molt de tòpic sobre el Joan Ramis com a primer historiador de Menorca. Joan Ramis, a partir de la conquesta espanyola de Menorca, clar, els que van conquerir Menorca el 1782 no sabien gaire res de Menorca. Per tant, van necessitar demanar informació. Hi va haver tota una gent que em va donar, Antoni Roig, el mateix Joan Ramis. A partir d'aquí, Joan Ramis, el tema de la història, el converteix en el centre del seu interès. Es dedica durant anys i anys a recopilar, a documentar-se, per acabar establint aquest gran projecte que era tendent a escriure una història civil de Menorca. De vegades s'ha dit, i aquí aquest tòpic l'hem de desfer, que ell ho va fer en castellà perquè es va doblegar, perquè no sé què. Doncs no. Jo raonaria que el fet que Joan Ramis escriu en castellà és perquè aquests llibres no els adreça en els menorquins, sinó que els adreça la comunitat culta hispànica i europea que pot llegir en castellà, amb un objectiu molt clar, que és en un moment en què Menorca és qüestionada, demostrar com Menorca historiogràficament realment es pot equiparar a les grans dinàmiques històriques d'Europa. I permet-me només, i Joan Ramis tindrà una continuació amb el seu germà, gendre i marmessor del seu llegat, que serà Antoni Ramis, de la, ja de la segona generació, que fa una obra historiogràfica que cal reivindicar perquè és importantíssima.

0: arribem a la conclusió del llibre. Aquí refermes la importància de la il·lustració menorquina. Evidentment, en aquest programa, en tot el que acabes de dir, queda totalment demostrada aquesta importància i queda també reforçada aquesta idea o aquest encert que va tenir Jordi Carbonell, que va parlar del període menorquí de la literatura catalana i, de fet, per acabar, fas un recorregut pel tractament que la historiografia literària i cultural catalana ha atorgat a aquesta etapa. Jo aquí, tal vegada, no només parlant del tractament en general que ha fet la historiografia literària, que segurament no ets la que es mereix, no se li dona, crec jo, encara suficient importància. No hem vist, per exemple, una Lucrècia representada...
1: El Teatre Nacional de Catalunya.
0: Però, per altra banda, també crec que un llibre com aquest contribueix, o hauria de contribuir, a aprofundir un poc més dins aquest coneixement que es té a Menorca. A Menorca sembla que tothom sap que van tenir un segle XVIII en què van passar coses, però crec que a la vegada és una imatge totalment superficial, molt
1: plana.
0: Molt plana. I un llibre com aquest ha de contribuir a poder veure que davall d'aquest tòpic hi ha coses, uns continguts molt profuns, molt importants.
1: Molt importants.
0: Que mostren que Menorca, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do en la Menorca del segle XVIII.
1: Sí, sí, totalment d'acord. A veure, tu has dit acadèmicament sí que el segle XVIII, allò, si tu vas als grans volums d'història de la literatura catalana, Joan Ramis és l'autor canònic de la literatura del segle XVIII, ningú pot anar a estudiar una filologia a qualsevol universitat que no hagi d'estudiar el segle XVIII, però això no és això, és a dir, tu has dit molt bé. No ocupa l'espai central que li correspon perquè encara hi ha massa gent que creu erròniament que això, el segle XVIII, que, com si que hi és molt enfora, saps? Com si fos. Però obliden una cosa que és fonamental, i en aquests moments, ara veuràs per què ho dic, crec que encara més, i és que és la Menorca de la il·lustració, la Menorca de la raó, la Menorca de l'argumentació, vull dir, la Menorca que es posa al costat dels grans missatges universals, eh? Per tant, jo sempre dic una cosa, quan llegim un il·lustrat, no entrem en el túnel del temps, mai entrem en el túnel del temps, sinó que ens enfrontam en el nostre propi present. Llegir Lucrècia, per favor. Llegir Lucrècia és un mirall que ens interpel·la ara mateix. És igual que l'argument agafi uns personatges de Tit Livi, però el debat continua sent vàlid. I jo te diria, ja ho he apuntat, més en aquests moments en què ens cal potser reivindicar allò, una societat, un món, que se sàpiga emmirallar més en el raonament, en tot allò que ens fa humans, en un moment en què la realitat humana està com molt cosificada, com molt... Qui trobaran a la Menorca al segle XVIII? Hi trobaran una realitat que ens interpel·la ara mateix, d'una riquesa realment impressionant. A més, allò, jo te diria una cosa, que en aquest cas, aquesta Menorca, tu ja ho has apuntat, no ocupa aquest lloc ni dins dels propis menorquins, que es conformen amb aquest tòpic de la Menorca cosmopolita, en diuen. Home, la Menorca cosmopolita va ser la Menorca més menorquina que ha tingut la història. Per tant, no només ho diria als propis menorquins, sinó que si ens poguessin sentir, ho diria als catalans de Catalunya, del País Valencià, de Mallorca i d'Eivissa. Perquè realment aquesta il·lustració és patrimoni de tots. Va néixer i es va originar a Menorca, però no queda dins Menorca. En aquest sentit, tu has dit molt bé, penses que és una imatge clau, Lucrècia hauria de ser una obra realment coneguda i reconeguda dins el conjunt de la cultura catalana, representada periòdicament al Teatre Nacional de Catalunya.
0: Bé, el volum es complementa amb una sèrie d'annexos. Hi ha, segons, 14 documents històrics que arrodoneixen la visió del període i, d'acord amb Maria Paredes, permeten abundar en els temes apuntats i comprovar el rigor de les afirmacions de Josefina Sodor. A més, hi ha una útil cronologia, 1746-1841, que situa els grans noms i fites culturals illenques en els contextos més amples de la península Ibèrica i Europa, i, per acabar, hi ha una succinta bibliografia comentada i actualitzada. Arribam al final d'aquesta passejada per la il·lustració Menorca, de Josefina Salor. Què li diries a un hipotètic lector que, després d'escoltar aquesta missió, es plantegi la possibilitat de llegir o de rellegir el teu llibre? Què li diries per animar-lo a fer el pas?
1: Li diria que ho fes, que si es planteja aquesta possibilitat, que la faci. Em sembla que ho he dit abans, però no sap que greu repetir-me. Aquest llibre no és un llibre per llegir-lo i tancar-lo. Aquest llibre és un mapa. Aquest llibre és un mapa. I, a més, aquest lector, a partir d'aquí, podrà ampliar en coses que s'han publicat posteriorment. Podrà cercar. Per tant, aquesta lectura d'un parell d'hores, jo crec que amb un parell d'hores en té prou, se li pot allargar quan vulgui i com passen tots els viatges a territoris que ens agraden i pot retornar sempre que li vengui de gust. Per tant, que el llegesqui, que el rellegesqui, per favor.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb fina salor del llibre La il·lustració a Menorca, la lectura del qual, evidentment, convidam a trobar o retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria menorquina, i en aquest cas, dus un nom que ja ha sonat,
1: sí.
0: Que ja ha sonat i que està molt lligat a sí. Aquesta Menorca de la il·lustració.
1: Sí.
0: Quina és aquesta recomanació?
1: Bé, jo primer de tot recomanaria Joana de Vigo i Esquella, la seua Ifigenia Atàurida, que es va publicar l'any 19 per part de la UIP, de l'IME i de publicacions de l'Abadia de Montserrat. La recomanaria perquè crec que llegir aquesta Ifigenia l'hem de llegir de la mà de Joana de Vigo, que realment és una traducció, però mirant també d'entendre que la va dur en aquesta tria, i realment és impressionant, perquè Ifigenia en grec vol dir la dona forta, i és una dona forta a través de la qual es vehicula en aquesta universalitat dels missatges il·lustrats. La condemna de la violència política, la condemna de la violència ideològica, en aquest cas a través d'una religió, però ara ho podríem ampliar perquè podem actualitzar també aquests missatges, i sobretot la defensa de la humanitat que és en totes i cada una de les persones, i sobretot amb aquest estranger que encarna Orestes, el seu germà, sense que ella ho sàpiga, i que ella, com a sacerdotessa, hauria de sacrificar. I s'hi nega. S'hi nega en nom d'una llei natural, és a dir, d'aquesta ètica profunda que jo crec que n'hi hauria de n'hi ha en el cor de totes les persones.
0: Molt bé. Ampliem el cercle.
1: Sí.
0: I a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. I ja t'he de dir que venguis amb un assaig, que és un gènere que moltes vegades passa desapercebut. En certa manera, la il·lustració a Menorca no deixa de ser un assaig divulgatiu.
1: Sí.
0: Aquí ens dus també un clàssic de l'assaig en llengua catalana.
1: Un clàssic, Duc Joan Fuster, evidentment el gran assagista, com diuen Damià Pons, equiparable als grans intel·lectuals de l'Europa del seu temps. De fet, hauria pogut triar moltes obres, però pensant en aquell públic que vulgui entrar-hi, el diccionari per a ociosos. A més, em fa gràcia, encara hi ha rastres il·lustrats, perquè, de fet, ell ja remet també els il·lustrats, el diccionari de Voltaire. Per tant, el diccionari per a ociosos, que té una lectura fantàstica per veure tot aquell escepticisme, ironia, tot aquell joc que s'ha fet de pensament i de paraules de Joan Fuster, i jo crec que és un llibre que té garantit l'interès dels lectors, tant en aquelles entrades més llargues que funcionen com a microassaig, com en algunes que són veritables aforismes, aquests aforismes pels quals Joan Fuster és tan conegut. Fins i tot, em sembla que aquí agafo una idea que t'he llegit de tu d'alguna banda, fins i tot en aquelles coses que pot haver-hi una distància, fins i tot és interessant, perquè ens obliga a continuar aquest diàleg en el lloc on ella el va deixar. I a més, i ara somric, ho faig en pla també un poc interessat, perquè jo crec que Joan Fuster despertarà molt prest, tornarà a despertar molt prest, després de l'any que li vam dedicar el 22, l'interès de tanta gent, perquè ja es impremta el gros volum titulat Joan Fuster i les Illes Balears, que jo crec que als lectors específicament de Menorca també els servirà per reviscular l'interès d'aquest gran assagista, d'aquest gran intel·lectual i també traductor.
0: De fet, traductor, entre altres, d'obres...
1: Sí.
0: Manco d'una de les obres més conegudes del tercer autor que ens...
1: Que és... Sí,
0: Perquè, de fet, Joan Fuster va traduir L'Estrany, per exemple.
1: Per exemple, entre d'altres.
0: Entre d'altres, sí. I de fet, aquesta evidentment no la va poder traduir per una qüestió temporal, però acabarem amb una darrera recomanació que pertany a la literatura universal, que també té connexions en l'illa, que té connexions amb... vostès, i que
1: tot, si tot està lligat. Sí.
0: Tot està lligat, i quina és aquesta
1: recomanació? A veure, recomanació? Jo hi he pensat, però no m'hi puc resistir, perquè és el que em neix. Jo he de recomanar El primer home, d'Albert Camus, aquesta novel·la pòstuma, que no es va publicar fins l'any 94, i que realment va obligar a repensar Camus i a tornar-lo a col·locar en el centre, en el centre del nostre món, del nostre món més gros. I el recomano perquè és una gran novel·la, és una novel·la bàsicament de formació, una novel·la de formació, així es diu, una novel·la inacabada, però que tot i així és meravellosa, perquè m'agradaria llançar un missatge una vegada més, em sembla que ja ho he fet, perquè és la novel·la dels menorquins d'Algèria. És una novel·la que té uns lectors privilegiats que som la gent de Menorca. I això ho hauríem de tenir clar. Si volem realment allò conèixer què va significar la gran emigració menorquina a Algèria, el fruit més destacat és Albert Camus, llegim El primer home, perquè tenim assegurades tantes coses, tenim assegurada emoció humana, tenim assegurada bellesa literària, però tenim assegurada també memòria, que és memòria menorquina. Per tant, jo crec que El primer home hauria d'ocupar un dels llocs primers dins les biblioteques de tots els menorquins i menorquines.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, que han estat molts, però especialment La il·lustració a Menorca, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Fina, per acceptar de participar en aquest programa. Ha estat un plaer mantenir aquesta conversa amb tu.
1: Moltes gràcies a tu, Isma, per dur endavant tot aquest projecte, que el trobo interessantíssim i que ens permet allò de retrobar-nos amb els nostres escriptors i escriptores, i per tant estàs enriquint molt tot el nostre món referencial. Moltes gràcies a tu i a Ràdio Far. Sí.
0: I moltes gràcies als nostres oients per la seva atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca. Salut!

Radio Far

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la salabró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això, l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Doñana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal es recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

0: Ferre pervers. Combat de glosa amb glosadores d'arreu del territori de parla catalana. Organitzat per l'Associació Glosera.
1: I és que xerrant de territori, con España hemos topado. Sabeu aquell dia que li diuen Dia de la Hispanidad, Fiesta Nacional d'Espanya? Idò, en aquesta prova m'ho situarem en un 12 d'octubre. Però anirem un poquet enrere, concretament el 12 d'octubre de 1946. Sou sa família que mena un dels llocs del poble. Sí? Ferreries, lloc, 1946. Des de fa dies va molt gros en el poble davant la imminent arribada del dictador Franco i els seus sectors de confiança. Es Batla us ha informat que Franco i els seus faran una visita en el lloc vostre i sabeu del cert que això us obliga a haver de demostrar que sou bons espanyols. No teniu massa idea del que això significa, perquè al cap i a la fi sempre heu viscut en català i entre aquestes tanques. Però sabeu que una vegada els tingueu davant, haureu d'esforçar-vos per demostrar la vostra espanyolitat i no fer enfadar els visitants. És el moment. Franco i els seus són aquí. Ho fareu a ritme de jotes de l'Ebre, en l'ordre d'intervenció que vulgueu. Seran dues rondes. Vinga, mentre les glosadores i els glosadors se preparen, dir-vos que les jotes de les Terres de l'Ebre són dansa, són música, són improvisació, s'acostumen a cantar les rondades on l'acompanyament musical es compon per instruments de vent i de corda, també de panderetes i castanyoles. Són estructures, en aquest cas, de sis versos i entre glosa i glosa tenen una tornada que ara us explicarem i que també us demanam que us animeu a cantar. La tornada diu: de roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de canxo.

Gràcies, glosadores. Seguim, canviarem un poc el format, ara hem fet un parell de proves en conjunt, anem a proves per parelles. Atentes, Cati, Eva i Xavi. Xavi, Cati, Eva, us proposam un parell de cites de la periodista i autora Margalida Solivelles del seu llibre Illes Escapçades, a partir de les quals haureu d'improvisar. Diu: la idealitzada calma de les Illes Balears va ser engolida fa dècades, fet que ha deixat unes illes escapçades. L'autora, xerrant de corrupció i de silencis que han embolcallat la màfia, diu: mentre que per uns el territori és el taulell de joc per a la millor jugada, per als altres és la preservació del medi, de la identitat i de la cultura. L'autora xerra, en definitiva, d'illes sense equilibri. A ritme de romans de Don Francisco, haureu de fer entre 5 i 7 gloses cadascú, de forma intercalada, és un diàleg. Una persona de Menorca, una persona de Mallorca, reflexionant sobre aquest concepte d'illes escapçades, d'illes sense equilibri, fruit de la corrupció i de tots els silencis que l'han permès.

Seguim amb les proves per parelles. Dic que en el cas de que se posés a ploure, acabaríem el combat de glosa dins de cas vecins i el concert el faríem dins Can Bernat. Seguim amb la següent parella. Cridarem en Lina i en Pere. Us podeu alçar si voleu. El Lots, vosaltres ja esteu farts d'aquesta farsa, de la corrupció, de Silla i el circ dels adinerats. Heu decidit muntar la GAMME, que és el grup armat de menorquins molt enfadats. Ja no teniu paciència ni confiança per seguir esperant els remeis que Silla necessita per seguir bategant lliure i salvatge. Així no és que heu decidit, més enllà de fer heptasíl·labs, cremar-ho tot. El GAMME, aquest grup armat de menorquins molt enfadats, neix amb l'objectiu d'atemptar contra tota forma de poder que abusa i oprimeix les persones i el territori. Ets a vostra primera assemblea i poseu en comú diferents idees. Però a aquestes alçades us demanam quines coses podeu entreveure entre flames. Ho fareu a ritme de romans de na Roseta. Haureu de fer entre 5 i 7 gloses, 5 i 7 rondes.

Gràcies. Anunciem que farem la darrera prova aquí a l'escenari i mos mourem de puesto, per si de cas. Anem amb la darrera parella, amb Miquel Àngel i na Berta. Neloi Vallès, d'Acció Cultural Balear, escriu sobre sa llengua i afirma que l'única manera de mantenir viva una llengua és garantir-ne sa diversitat. Berta, el teu xerrar és propi de la zona de l'Empordà i Miquel Àngel, el teu xerrar és propi de l'illa de Mallorca. Des d'aquesta diversitat que incorporau i representau, quins reptes creus que té la llengua catalana per ser inclusiva per a tots els seus parlants? Ho fareu a ritme de romans de sa Madonna entre 5 i 7 rondes.

0: Miquel Àngel Adrubé.
1: Berta Llós.
2: Ara sí que sí, farem la darrera prova d'aquesta primera fase dins de Cas Vecins, la final també, i el concert el farem dins Can Rocco. Val?
3: Idò, acaba aquesta jornada a l'exterior, però seguim dins els bars d'aquí, de Duvora a la plaça de l'Iglesia de Ferreries, així que si voleu seguir amb el combat de glosa, si us ha agradat, encara hi sou a temps, si arribeu d'aquí mitja hora, d'aquí una hora, encara hi haurà activitats. Hi ha el combat de glosa i després els concerts d'en Tomeu Truyol i Pele Punk Autor, que són dos cantautors que sonen molt bé i val molt la pena veure-los en directe. Així que us convidam a venir aquí a Ferreries i fins ara, mos veiem a la pròxima, si no.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat editor, tinc 8 anys. Alguns dels meus amics diuen que Santa Claus no existeix. Mon pare diu, si el veus anat sol, és així. Per favor, digui'm la veritat. Existeix en Santa Claus? Virgínia O'Hanlon, 115 oest del carrer 95. El 1897, seguint el consell de son pare, una fieta de 8 anys, anomenada Virgínia O'Hanlon, va escriure aquesta divertida carta a l'editor del ja desaparegut diari de Nova York, The Sun, on cercava la confirmació de l'existència de Santa Claus. Comencem aquest màgic capítol que posarà fi en aquesta primera temporada d'Epistolari Express. Som en Xec Pons i n'Andrea Ollamburu.
2: Virgínia, els teus petits amics estan equivocats. Han estat afectats per l'escepticisme, en una època d'escepticisme. Només creuen allò que veuen. Pensen que res pot ser, si no és comprensible per a les seves ments petites. Totes les ments, Virgínia, siguin d'adult o infant, són petites. En aquest gran univers nostre, Somo és un pur insecte, una formiga en el seu intel·lecte. Si ho comparem amb un món il·limitat que el rodeja, mesurat per la intel·ligència capaç de captar la totalitat de la veritat i el coneixement. Sí, Virgínia, hi ha un Pare Noel. Ell existeix tan certament com existeix l'amor, la generositat i la devoció. Que trist seria el món si no existís un Pare Noel. Seria tan trist com si no existissin, Virgínia. Aleshores, no hi hauria fe infantil, ni poesia, ni romans per fer tolerable aquesta existència.
1: Aquestes línies d'una

0: donaven inici a la resposta que va escriure l'editor i un dels redactors principals del diari The Sun. Ell era en Francis Parcellus Church, un home que no solia escriure editorials i que es caracteritzava per escrits que defensaven l'escepticisme cap a la religió i la superstició i que solien estar travessats per un enfoc un poc rondinaire, o això deien els seus companys de feina. De fet, en un inici, en Church es va negar que el seu nom s'adjuntés a l'editorial. El fet és que tant sa carta a Virgínia com sa resposta van ser molt ben rebudes pels lectors i diuen ses fonts consultades que més d'un segle després és l'editorial més reimprès en qualsevol diari d'idioma anglès.
1: No está mal, no está nada mal. Lo publicaremos en la primera página de la sección H2.
2: ¡Yuhu! ¡Paren las rotativas! Vale, ya pueden arrancar.
0: Avui, contents d'arribar en aquest darrer programa d'aquesta primera temporada d'Epistolari, no podíem perdre l'oportunitat de donar espai a ses cartes màgiques. Aquestes cartes que van dirigides al carrer Tajtijuca 1, codi postal 96930, Cercle Polar Àrtic. O d'altres que van dirigides a Orient, o potser cartes destinades a follets, mags, ratolins, a persones que creuen en la màgia, a camells que no es cansen caminant pel desert. Cartes que, en definitiva, són ponts per relacionar-nos amb un món màgic, que a algunes ens omple de nervis, alegria i que alhora ens permet creure que tot és possible. Creguem o no, hi ha una part de tot aquest món màgic que és part de la tradició que ens envolta. Qui no ha escrit una carta carregada d'esperances màgiques? O potser ha realitzat altres actes psicomàgics com fer cagar un tió, anar a dormir pres per no veure qui deixa els regals, posar tres copes i tres poals d'aigua perquè arriben els camells aixergats, demanar un desig quan veiem un estel fugaç o quan bufem espelmes, o el senzill acte però màgic de reunir a sa família al voltant d'un menjar per compartir. Tot i que la globalització s'ha encarregat de barrejar-ho tot i també de mercantilitzar-ho, i ara cadascú celebra allò que tria, potser podríem dir que la tradició més lligada al cristianisme són els reis d'Orient i, per tant, les cartes que els hi escrivim. Quants de nosaltres ens haurem assegut a una taula amb un full en blanc i amb una lletra lligada i un poc tremolosa haurem començat escrivint: estimats Reis Mags, aquest any

0: és interessant veure que si investiguem un poc sobre l'origen dels Reis Mags, l'història es barreja amb llegenda, religió, tradició, i no està molt clar què és bé i què no. Diu el Nou Testament que els Reis Mags d'Orient van arribar seguint el rastre d'una estrella, que segons la profecia els guiaria fins al nou rei d'Israel. Així va ser com els va dur fins a Betlem per adorar el nen Jesús de Natzaret.
1: Inténtalo, Gaspar, porque el signo que encontremos podría ser la pieza clave.
2: Una estrella se alzará desde la tierra de
1: Israel.
2: Israel.
3: Pero Melchor, las palabras responden a la misma conjunción que he observado.
1: Baltasar, si lo que dice el profeta es cierto, un nuevo Mesías podría venir al mundo durante nuestras vidas.
3: Hay una estrella que ha estado dirigiéndose hacia lo que los romanos llaman Júpiter, y parece que se aproximan el uno al otro.
0: Per aquells que sou més curiosos, que sapigueu que la paraula mag ve d'Orient, del persa magusha, que és la forma de denominar els sacerdots erudits. A vegades el coneixement i el saber també és màgic.
3: Pero mirad.
2: ¿Otra estrella?
3: No. Venus. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, las tres parecerán tocarse por primera vez en 3.000 años. Venus es llamado el planeta madre. Júpiter, el padre resplandeciente. ¿No os dais cuenta? Madre y padre alineados en el cielo como uno solo.
1: ¿Y la estrella cómo se llama?
3: Su nombre es Sharu.
0: Els mags van regalar a Jesús de Natzaret or, que representava la seva natura real, encens, que representava la natura divina, i mirra, que era un compost amb balsamador pels morts. Com tres van ser els regals, es va entendre que tres eren els reis, però també hi ha versions de la tradició que han indicat la presència de quatre, set i fins a 12 reis mags. Us imagineu?
4: Jesús té tres deixebles.
5: Jesús tiene tres discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan.
4: Y
5: sobre todo, el misterio divino del cristianismo es la Trinidad. Hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
4: El tres es...
5: El 3 sería el símbolo que indica la máxima armonía.
4: Armonía máxima. Es claro que el 3
5: es el número clave en el simbolismo cristiano.
0: Però maneres de creure en la màgia n'hi ha moltes, no només els reis. I les cartes mos permeten jugar amb aquest món màgic. I si no, que li diguin al filòsof Kafka, que es va convertir en protagonista del relat Kafka i la nina viatgera, escrita per Jordi Sierra i Fabra. En aquest relat, el filòsof, passejant per Berlín, es troba amb una fieta desolada que acaba de perdre una nina. El filòsof la vol ajudar i, després de cercar-la però no trobar-la, al final li explica que la nina no està perduda, sinó que està viatjant per tot el món i que, justament, ell és escarter, un carter especialitzat en dur cartes de les nines viatgeres pel món a les nenes com ella. I així, cada cop que es reunien sa fieta i en Kafka, ell li llegia ses cartes de la nina viatgera. I passat el temps, el filòsof acaba per regalar-li una nina nova que la fieta, tot i agradar-li, veu que és un poc diferent. Però, justament, aquesta nina ve amb una carta i diu: "Estimada amiga, els meus viatges m'han canviat." I així va ser com la fieta acaba acceptant la nina, i anys posteriors, ja quan aquesta ha crescut, es troba una carta secreta amagada dins d'aquesta, que diu: "Cada cosa que estimis, cap la possibilitat que la perdis, però al final l'amor tornarà de formes diferents."

0: En tot cas, escriviu cartes màgiques o cartes a nines o cartes pel món o no escriviu cap. Però des d'Epistolari us convidem a qui ho feu, a què escriviu. Escriviu cartes, torneu a donar vida en aquest màgic acte d'omplir un paper blanc de lletres que formen paraules que expressen sentiments i pensaments que volem compartir amb qualcú que no tenim al costat, però amb qui volem crear complicitat. Escriviu als avis i ses àvies, que sempre els hi fa il·lusió saber dels nets o dels fills. Escriviu en els amics que no viuen a prop però que penseu sovint amb ells. Escriviu a qui sabeu que està sol i feu-li una mica de companyia. Escriviu als presos, que també tenen dret a rebre notícies. Escriviu a Radio Far Menorca per explicar-nos de voltros. I un cop a l'any, escriviu a qualcú màgic, simplement per recordar que el fet de somiar és per tothom i per agrair que estiguin allà cuidant de sa màgia i del món dels més menuts. Escriviu, escriviu, escriviu, escriviu cartes d'amor, de comiat, amb notícies bones, amb sentiments oblidats, amb paraules pendents i desitjos latents. Escriviu per seguir vius, vives, per seguir connectats sempre en aquest boig món.
1: Les coses més reals del món són aquelles que ni els fiets ni els homes poden veure. Qualcuna vegada has vist ses fades ballant damunt sa gespa? Per suposat que no, però això no és prova que no siguin allà. Ningú pot concebre o imaginar totes les meravelles invisibles que hi ha al món. Francis Parcellus Church.
0: S'acomiaden per ara n'Andrea i en Txec. Ei, escriviu-nos a nosaltres, aquí, a Epistolari Express, a Radio Far Menorca.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals d'Amor i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular... decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

somebody.

de tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial, no lliuraràs del sastre que t'alça. En el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat latent. De tu també xerren els amics, els enemics.

0: protegit dels déus quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet. Xerbet.
1: No és que ell penja transatlant.
2: Té que hi ha altres.
0: Xerbet.
1: Diuen que ell no ho sabia.
2: Sa dona només rata amb les vides.
1: Sa dona només rata amb les vides.
2: Diuen que ell no ho sabia.
1: Té que hi ha altres punyeteros.
2: No és que ell penja
0: transatlant. Xerbet. Xerbet.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiats i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: de vegades s'ha d'espanyar un poquet esquadre per poder acabar-lo. Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Una obra d'art, en qualsevol disciplina, és un ésser viu. Amb això, vull dir que té un naixement, una data d'inici, però no d'acabament. No té una mort, a no ser que li tallin el cap, com a la pel·lícula de culte dels anys 80, Els Immortals. Te podries passar tota una vida revisant i corregint una determinada obra, com per exemple va fer Walt Whitman amb les seves elèctriques fues d'herba. Però això, segurament, és una de les obres poètiques més impressionants de la història. O Tolstoi, que va fer copiar a la seva esposa, Guerra i Pau, 7 vegades. Un llibre de més de 1.000 pàgines, perquè ell pogués anar introduint canvis. Però, vulguis o no, hi ha d'haver un final. Hi ha d'haver un fins aquí. Qualque vegada has de dir prou i passar a una altra cosa. Mos fixem amb aquesta cita del pintor romàntic francès Eugène Delacroix per ratllar del procés creatiu, de l'escriptura en el nostre cas i de qualque manera de saber quan dir prou. Amb el descomunal poema S'art de la poesia, de Kenneth Koch. Començam un nou capítol titulat I tu, com ho fas? Consells d'escriptura. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak.
1: No hi havia València, dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem, del matí a la nit. Tot ho recordo, mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte, encara em pren aquell vent de l'amor i rodolant per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles, i que ens perdonen el cast senyor López Picó. Es desperta de sobte com un vell huracà,

0: Ceba voltes, un amor educat i en marxa el tocadiscos negligentment besant ara un muscle i després el passó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenint la llorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre besos i raps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser. I que no estem en l'edat i tot això i allò. I que no estem en l'edat i tot això i allò.
1: I començam aquest capítol de poesia amb aquest mític poema de Vicenç Andrés Estellés, musicat per Vers Endins. Però abans d'entrar en aquest enorme art de la poesia, anem a dir un parell de coses.

0: El primer és que la idea darrere de Kenneth Coach, a part de que és un poeta que m'encanta, me va venir gràcies a un programa de la segona temporada d'Escàpsules d'Art d'en Tòfol Pons, en es que rellava des Motherfuckers. Me referesc a aquesta anècdota artística.
1: També el 1967, Alan Van Nieuwkirk, membre des Motherfuckers, va disparar amb una pistola de mentida contra el poeta Kent Koch, en secció que els mateixos Motherfuckers van anomenar l'assassinat del poeta. Quan Alan va disparar, Koch es va desmaiar i tothom es va creure que l'havia mort de bé. El pànic es va instaurar a la sala, moment en el qual els Motherfuckers van aprofitar per escampar uns fulletons amb una foto del poeta Leroy Jones en les paraules "Poesia és revolució".
0: Els Motherfuckers, i vos remet a aquest capítol d'Escàpsules, va ser un grup contracultural d'acció artística dels anys 60, influïts per Dada i per l'anarquisme, fortament polititzats, qui criticaven la nova esquerra burgesa nord-americana i les seves institucions. I per ells, Koch era representant de la vessant burgesa de la poesia. No negaré que hi ha certa literatura burgesa que m'avorreix fins a la desesperació, com per exemple Hulenbeck, qui ja ha sortit per aquí qualque vegada. I segurament hi ha qualque cosa de burgesia en Koch, un artista venerat pels cercles més artis i guais de Nova York, que no es mesclava en política, que no tenia problemes econòmics, etc. Però no tot han de ser problemes de la classe treballadora. Nosaltres, la classe treballadora, també podem sentir alegria. I el segon, per referir-me a l'art de la poesia, he emprat els adjectius descomunal i enorme, no només per dir que és un poema brutal, sinó també perquè és molt llarg, per lo que recitarem uns quants fragments que no necessàriament segueixen el seu ordre lògic, però sí que comencem amb el seu inici. Per escriure un poema és desitjable tenir un perfecte estat físic, encara que no és fonamental. Keats escrivia amb una salut dèbil, de la mateixa manera que D.H. Lawrence. Una combinació de malaltia i bellesa dificulta en l'escriptura, encara que cap d'elles per si soles, excepte si es tracta d'esteroclerosi. Això és l'enduriment de les artèries. Però consideram això una dolència típica de la bellesa i, per tant, un estat negatiu. Per descomptat, la salut mental no és necessària per crear bellesa poètica, encara que, excepte en rares excepcions, si sembla seró en cert grau d'ella. La poesia esquizofrènica tendeix a ser laxa, inconexa i mancada d'autocrítica. En cert mode, participa de lo millor de la nostra poètica moderna. Però difereix en altres aspectes, com en la seva despreocupació per la intensitat i els matisos. Són de sobre coneguts, per suposat, uns pocs poemes bons de poetes que, suposadament, estaven bojos. I hauries de cuidar el teu cos tant com el teu cor poètic, donat que per escriure invertiràs hores i hores pregonament concentrat. I pot ser no sigui possible si et trobes extenuat o indispost. Els estats alterats poden ser inspiradors. Un se'ls pot permetre de vegades, però no ha de ser la norma. Està bé beure alcohol, sempre que no es faci en excés, i dubt que te beneficiï quan t'hagis començat a composar. en quant a la marihuana. Hi ha qui assegura escriure bé sota el seu influx, però segueix esperant a veure una evidència que ho provi. Les drogues més intenses són improcedents, ja que arruïnen tant el judici com el gust i fan que un adori o avorreixi quan escriu, o bé converteixen la vida en un somni i no s'escriu bé mentre es dorm. En aquests dos fragments podem veure una de les característiques de la poesia de Coig, l'humor, perquè, com diu ell, no fa falta estar deprimit per escriure versos. Perquè la poesia també pot ser vitalista i, en aquest cas, exuberant, lligada amb els temps en què es troba, es ple de l'instant, de la immediatesa, del mateix moment en què s'arrabassen els versos, un instant versat i eufòric i divertit i juganer, i de desig satisfet, una declaració d'amor a aquest instant viscut. Una poesia directa, plena de col·loquialismes que s'allunya de les exigències mètriques i d'aquell academicisme que embolica el poema amb capes i capes d'ambigüitat i amaga els versos darrere símbols, que també està molt bé, però de vegades es passa en un poquet. I seguim amb un decàleg que contesta la pregunta de com saber quan dir prou en aquest procés d'escriptura d'un poema. Un decàleg que vaig imprimir i que tenc penjat davant l'ordinador i que repàs sempre que cap d'escriure un d'aquests poemes meus. I per finalitzar, uns quants consells d'escriptura. La qualitat que ha de tenir un poema abans de publicar-lo, ja sigui un treball privat o disponible per a altres, podria determinar-se aplicant aquests criteris, fent aquestes preguntes. 1. És extraordinari? M'agrada cada vegada que el llegesc? Diu qualque cosa que ignorés abans de seure a escriure'l? I 2. Quan m'aixec en acabar-lo, som millor que abans? Som més savi? O amb dues possibilitats són inseparables? 3. És realment meu o l'he robat de qualque lloc? Això succeeix de vegades, encara que és poc freqüent. 4. Revela qualque cosa de jo que no vull revelar? 5. És suficientment modern? Sobre això m'estendré més endavant. 6. Ets la meva verdadera veu? A part d'altres preguntes més òbvies, tals com... 7. Hi ha qualque bestiesa involuntària? Qualque truc barat que reclami involuntàriament la meva atenció? Petulància, cursileria, pseudoprofunditat, efectes aparatosos, fragments mal assimilats de qualque somni o qualsevol altra merda literària des tipus «Besem, som poeta». 8. Passa ràpid i suaument de l'excitació en el somni i després arriba en un torrent sa raó a dur puresa i resolució i alegria. 9. És el tipus de poema que envejaria si l'hagués escrit un altre? 10. Estaria feliç si anés al cel amb ell clavat a la meva jaqueta angelical com a centrada a un espectacle? De d'haver hi estaria? I si pots respondre tot que sí, excepte la quarta, la resposta de la qual hauria de ser negativa, llavors pots publicar-lo, almenys de moment. Qui dona fama en els poetes, en general, no saben res de poesia. Recorda que la teva obligació és escriure. I en els teus textos, ser sobri sense ser solemne, refrescant sense ser fred, inclusiu sense ser imbècil, exigent sense ser primmirat, femení sense ser afeminat, masculí sense ser tosc, humà, però conservant les gràcies animals que tenia la Suter, bestial sense ser inhumà. Fes que el teu llenguatge sigui atractiu, fresc i verdader. No siguis un vanitós. La compassió hauria de guiar-vos a tu i a les teves emocions. No abandonis els teus entossudiments abans de portar-los a terme.
2: La llagosta a la biblioteca.
0: I per avui, la nostra llagosta cupídica segueix amb la ressaca de l'estrany del tercer capítol d'aquest quart volum, perquè ha emparellat aquest art de la poesia amb Barton Fink, dels germans Coen.

0: a Barton Fink, un jove dramaturg que acaba d'assolir èxit amb una de les seves obres, és contractat per un estudi de Hollywood per escriure el guió d'una absurda pel·lícula de lluita lliure. Durant l'estada a l'hotel on s'allotja, sofreix un sever bloqueig creatiu. El seu veí, un peculiar venedor d'assegurances, el tractarà d'ajudar, però l'escriptor es veurà empès a lluitar contra una sèrie de desafortunats esdeveniments que l'allunyaran encara més de la seva tasca original. No serà fins que toqui fons que aquest escriptor pugui posar-se a escriure.
1: Deja que le mire, deja que estreche entre mis brazos a este joven, deja que le estruje. ¿Qué diablos te crees que es esto? ¿Hamlet? ¿Lo que el viento se llevó? ¿Los 10 mandamientos? Es una maldita película de serie B. Hombres fuertes con mayots, ya sabes de qué va.
0: Barton Fink és una obra complexa, rara, excèntrica, impredictible i fascinant, que combina diversos gèneres, des del drama surrealista, passant per la comèdia d'humor negre i el cinema negre, o el terror psicològic. I de la mateixa manera, morralla de diversos temes. Feixisme, esclavitud, les condicions de treball a la indústria creativa, diferències entre alta cultura i cultura popular, però, sobretot, morralla del procés d'escriptura, dels dubtes, inquietuds i temors de l'escriptor. Com aquesta roca solitària que sofreix les embestides de l'oceà, el protagonista s'endinsa en un laberint intel·lectual que es manifesta en aquest sòrdid hotel d'interminables passadissos i de parets humides amb el paper de folrar que es desferra contínuament.
1: Soy un escritor monstruo. Me dedico a crear. Soy un creador. Este de aquí es mi uniforme. Así es como sirvo al hombre de la calle.
0: Una pel·lícula que amb la seva espectacular posada en escena, el seu humor negre i surrealista, amb sus expressionista de so, el seu excel·lent guió ple d'imprevistos, amb uns diàlegs magistrals i uns personatges inoblidables, amb uns actors i actrius que treuen el millor de les seves actuacions, va fer que Barton Fink fos premiada amb els tres principals guardons del Festival de Cannes: millor pel·lícula, millor director i millor actor. Una altra pel·lícula de culte. I ara, arribats fins aquí, vos diré que oblideu el fet d'haver-vos volgut enlluernar amb una mica de llum en aquest difícil procés de l'escriptura. Perquè, fins i tot jo, en la meva poca, escassa, quasi inexistent experiència en aquest món de l'escriptura, puc veure que tot artista fa el que se li refot. Cada persona, cada artista, és un món diferent. I com a tals, tenen diferents maneres de fer, diferents creences o idees respecte a la seva disciplina artística. L'únic que sí que és un bon consell és aquest vers que diu que la teva obligació és escriure, és fer, simplement posar-se a crear, per englobar totes les disciplines artístiques. Escriu sense por, perquè te puc assegurar que fins i tot els grans escriptors l'han cagada qualque vegada. O dit d'una manera més fina, en paraules de Salvador Dalí: no tinguis por de la perfecció, perquè mai l'assoliràs. I fins aquí el capítol d'avui, que crec que ha sortit un poc amb vos amb aquest final una mica Deus Ex Machina, com el somni de Serrano, per lo que me torna a reafirmar dient que tant el poema S'art de la poesia com Barton Fink són obres extraordinàries que valen la pena ser llegida i vista. I com que so de Sart també és amb vos, deim adeu amb una veritat irrefutable, amb Arte de Nosotras, que mos diu que l'amor sí que és un art, que tu sí que ets art. Que si pens, diria que he emprat aquesta frase qualque vegada per lligar, però amb un resultat no gaire satisfactori per aquells meus interessos de llavors. I parafrasejant a Coig, sigueu atractius sense necessitat de maquillatge. Frescos no fa falta, perquè hem tingut fred per tots aquests hiverns que no ha fet fred, i vertaders, que no vol dir ser imbècil integral. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima. Mos veiem en les paraules escrites.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Batem com la truja que està en el frita. Me donarà cuixot, d'oli sobrassada frita. I té cap boca nas, coi i urós. I per menjar ja li donarà pulmós. És com una vaca de color blanc.

tenes el xertiu a estofar. Engreixant la rita que després hem de matar i de l'home cercar. Abans si la trobes, que la matarem quan vegi 15 robes. La rita és molt polida, t'has molt estimat, però t'estàs fotut sobre el teu compte i el fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara, és que ja

plens en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls, les mans, com en ruïna parlen, d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor. Compartint el greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i pel mes de maig, cideres. Diuen que les cideres pel maig es mengen d'una amb una i pel juny a punyats. Comença, idò, el temps d'aquesta fruita, dolça i vermell, que només de veure-la fa venir salivera. De color esclatant i atraient, crida l'atenció pel seu color vermell intens i per la pell agradable en el tacte. És una de les fruites que més agraden i una tentació menjar-les pel seu bon gust, per la seva dolçor i perquè són el preludi del bon temps primaveral. De fet, la floració dels cidrerers ha estat un símbol de l'arribada de la primavera a Japó i atrau cada any milions de visitants per veure aquest espectacle, que rep el nom de Sakura, en japonès. Un fenomen que, per cert, s'està avançant a causa del canvi climàtic. El cidrerer és un arbre de la família de les rosàcies que pot arribar en els 20 metres d'altura. No es coneix amb exactitud el seu origen geogràfic, però es creu que prové dels països que circunden el Mar Negre i el Mar Caspi, des de on s'hauria expandit cap a Europa i Àsia amb les migracions humanes, concretament durant l'imperi romà. Existeixen moltes varietats de cidrers, que deriven de dues castes principals. Una, el Prunus avium, que són més dolces, les cidreres, i l'altra, el Prunus crassus, que són més àcides.

Un refrany, per cert, que hauríem de tenir més present que mai. Bé, i ho deixem aquí. Mos veiem en el mes de juny amb un nou podcast i, sobretot, disfrutau menjant cireres.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Doig. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però...

0: sempre il sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per...

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dogfest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcoberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa la vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Bé, jo vaig a molts festivals. Mm-hmm. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, els boscos i cap.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Фонет, спигола, фонет, пла, гаспигас, кадма надо, калигас, пенсекес он трос.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Benvingudes i benvinguts tots a un nou programa de maquetes, un nou programa avui sense convidat, avui només me teniu a jo, em sap greu. I la música que vos posi, avui posarem unes quantes cançons de grups menorquins que ja no funcionen, però que allà estaven i ja van fer coses xules durant alguns anys a Menorca. I començam amb un grup, un disc, un CD editat el 2010, que el tenc aquí, del grup Crapshoe Band. Crapshoe és com sabates fetes una porqueria, la banda de les sabates fetes una porqueria, no sé. Ens hem de demanar a veure que acabé aquest nom. Són el grup d'en Gas Persons, a la guitarra i a la veu, i a component alguns temes. El meu company Antoni Almeda en el baix, el meu guitarrista preferit, en Pere Marí, a la guitarra, i en Jou Vinent a la bateria. Vull dir que bons col·legues meus tots i supermusics de Menorca, que es van juntar fa 10 anys, precisament, per gravar aquest disco de temes propis i algunes versions molt xules, com aquest Hey Bulldog dels Beatles, està aquí en els temes menys coneguts i més guais dels Beatles, o alguns temes propis com aquest Comeback, on podreu sentir aquesta veu tremenda d'en Gas cantant blues i blues rock,

Pues fins aquí aquest comeback, aquest temasso i aquest soniraco de guitarra d'en Pere Marí. I seguim amb una mica de música també no tan antiga, més recent potser. Aquí tinc el CD de Music Box, del local d'assaig i sala de concerts a Espoliu de Sant Lluís. Gent que sempre està fent coses guais, sempre està fent coses guais per la música menorquina i per la cultura, i que bueno, sales com aquestes són un regalo per nosaltres i no ens hauríem de deixar passar. A més, tenen uns estudis de gravació on ja fa uns anys van gravar uns quants temes per grups que ensejaven en aquests locals i que alguns encara assagen. Hi ha, per exemple, aquest Soy Residente de Leofones, que és com un clàssic entre cert sector professional de Menorca, que jo vaig sentir una vegada en directe, vaig flipar de Sergi que tenia aquesta cançó, o altres temes com aquest Chicos Modernos de Cora Style, que no sé si em rompem un poc les normes d'aquest programa, si estem xerrant de grups que encara estan en actiu, no estic segur si estan en actiu, però són un grup que junten cada cert temps per tocar i van fent cosetes, però no puc aguantar les ganes de posar-vos aquest Chicos Modernos de Cora Style. Escolteu-lo i mateix que vos sembla.

A los chicos modernos les gusta el electro. I quatre coses més els agraden. Anem unos a canviar d'estil totalment, anem unos a l'altra costa, anem unos a Ciutadella, a xerrar d'aquest Meridian Project amb el disco Alquímia, que va sortir el 2011. Aquest Meridian Project és el projecte d'Antonio Caña, teclista, i en Pau Pons, guitarrista, amb un estil pues, molt més progressiu, molt més simfònic, molt ambiental, un altre rotllo, vamos. Però música molt xula, música molt profunda i molt guai. Comptam amb col·laboradors de luxe aquí també, com en Joan Salord, en Meles, a bateria, en Lluís García, és baixista, en Lluís, super baixista i super bon tio, super tio genial. Amb vocalistes, hi ha en Eva Pons, també super vocalista i super amiga meva, i en Miquel Plana, que també tindrem prest aquí a algun maquetes, espero. Estic quadrant agendes perquè vengui a contar-me quatre anècdotes, però anem a escoltar un tema cantat per Neva, un tema que es diu Ansiopa, que no sé què vol dir, però me sembla que xerra de bonsais. Vull dir que anem a escoltar-lo i m'ho contau què tal.

0: Seguim amb un grupo clàssic de rock and roll menorquí, un grupo dels 80s, dels 90s, sobretot, seran de Los Gallos i del seu disco Pólvora en Sassínia. Ai, Sassínia, que guai quan anàvem a concerts a Sassínia, espero tornar-hi prest. Un supergrupo format per en Joan Salor, precisament, de la bateria, en Salva, baixista, Mike a la guitarra i Nagus també guitarrista, i el cantant és en Miquel Plana, que m'he quedat amb ganes de posar un tema que canti ell, i anem a posar un tema d'aquest directe a Sassínia, un tema propi de Los Gallos, un tema que adapta un text d'en Quim Monzó que es diu Parla sol.
1: Ara un en català.

Seguim amb un poc més de música menorquina guapa, en aquest maquetes especial a Ràdio Fórmula. Seguim amb uns CDs que roden per casa, que la veritat és que no me'n record ni com han arribat fins aquí. Són aquests CDs de Menorca Actua, d'aquests festivals que es fan a Menorca. Jo encara no me deixava anar a aquests concerts perquè era massa petit. Aquest CD és del 97 i tenim alguns temes de supos que de grups que van venir a tocar en aquests festivals, de grups com The Killer Barbies, El Club de los Poetas Violentos, Super 90s, tot Sex Museum, Doctor Explosión, tot aquest rotllo de música independent dels 90 a Espanya, i també pues, gravaven alguns temes de grups menorquins que participessin en aquest festival. Aquí tenim tres temes de grups menorquins, me sembla que són, però en realitat és que no els conec, abans sí que me donava un pot d'info en els comentaris. Hi ha uns Los Especialistas, un tema que es diu Menorca Groove, supos que és d'algú menorquí, un grup que es diu Dreams i el tema es diu Smile, que veig que està firmat per un tal Teo Canya, per tant supos que és Antonio Canya, ja xerrarem amb ell d'aquest grup. I un grup que es diu Araval, que el nom realment me sona però no tinc clar qui són. El tema està firmat per un tal J. Vinent, que no crec que sigui Joe Vinent de l'O, encara que tot podia ser. Jo crec que tinc una idea de qui és, però ja el pillaré. I el tema es diu De foc a neu. Està gravat en els estudis Tanta Mítics de Mo.

Idò, ja hem escoltat bastanta música guai, bastanta música menorquina, quilòmetre zero, a tope, a música d'ahir i d'avui, i anem a acabar amb la nostra dosi de curro, perquè en aquest maquet som molt fans d'en curro, d'en Francesc Gomila, del cantant d'aquest Déjà Vu, amb qui vam quasi inaugurar el nostre programa, la segona entrevista que vaig fer. I anem a xerrar d'un grup que va muntar, suposo que era quan vivia a Mallorca, un grup que es diu Loud, m'agrada molt el nom aquest. Loud vol dir fort, vol dir a volum alt, i és un grup, òbviament, de heavy metal, amb una portada així un poc satànica, que ja vos posaré la foto per ahir, on ell canta i pues una sèrie de gent pues, toca instruments. Hi ha dos guitarristes, baix i bateria, que no en conec cap, suposo perquè són mallorquins, i sona així aquest tema The Damned. I res, jo me despedeix de vosaltres fins al proper maquetes si és de la part de Llevant, i res, fins a propera, i espero que estigueu bé i que us cuideu molt i que escolteu molta música guai. Fins a propera, Loud!

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Per temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voleu comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i ansiamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual,

0: que és aquesta.
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
2: No, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no...

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Tenc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Això ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I sa meua

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de la Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta de primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: A Montmoll.
0: A Montmoll? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrava la música especialment, músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença la Uella? Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com ara xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument tu?
1: Jo sense guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, el vostre podcast de música guapa de Menorca, a Radio Far. Jo som en Pedro i seguim amb aquesta entrevista que vam iniciar la setmana passada amb en Miquel Pasqual d'Huracán, un tio que ha viscut molt i moltes coses rares i moltes coses bones i moltes coses dolentes en el món de les músiques des de fa més de 50 anys. I res, continuem amb la història d'Huracán, que és un poc història de la música de verbena, de ball, a Menorca. Moltes anècdotes, moltes històries molt interessants, i espero que xaleu tant com xaleu fent l'entrevista aquesta. A disfrutar!

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, fes, clar, cada no, any van canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el Salsit,
0: també,
1: ja,
0: sí, sí, sí.
1: I en Toni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Antoni Jordi, que no sé qui és. Que no sé qui és,
1: però... Que van durar, en Toni Jordi va durar no molts anys, però en quants d'anys,
0: sí.
1: que havien entrat pels dos ciutadallencs. I després se'n va en Toni... Sant Antoni... En Dobles també va tocar un poc en Naltro.
0: En Dobles també, sí,
1: també
0: sí, sí.
1: També va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana també, sí, sí, sí. sí
1: poc
0: sí.
1: temps, però ha tocat en Naltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat... No, ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que es va...
0: En Loren.
1: En Loren ja és més cap aquí. Sí. En Loren i en Popi,
0: sí.
1: Van venir després de Deborah Carter i So Museu.
0: Deborah Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la volia cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia,
1: és... Clar, el grup va passant sí. etapes, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, perquè el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
0: sí.
1: us diu que retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
1: A mitjor, no hi havia cap bateria, ni hi havia ningú. Quan anava a cercar gent de fora, vulguis on de venir a provar, nosaltres provàvem molt després. I és un problema.
0: Sí, sí.
1: És un problema. Ara provem menys, i ara, potser...
0: Ja ho tenim provat, ja.
1: Prova aquesta cançó per tal to.
0: Sí, sí.
1: I
0: ja està.
1: Allà, i més o menys...
0: Sí, sí, sí, joder, no fotis tu.
1: No és que facin gaire feina, però després la sabem, ja.
0: Home, després de 50 bueno, tacos, tio.
1: Sí, però aquella època no, aquella època ja. Havies de... I a més, nosaltres preníem gust, i anàvem, i pum. Clar, bateria no n'hi ha, bateria. I,
0: sí.
1: I que feim, que no feim, que no feim. I m'ho anem a Palma una altra vegada, a Musicassa.
0: A Musicassa.
1: I m'ho mostren els pianos aquests que duen bateria.
0: Correcte.
1: Bateria, i ho duen tot. Però bueno,
0: ja començaran a sortir aquest tipus de...
1: Sí.
0: Aquest tipus d'instruments, sí, sí.
1: M'ho mostren un que val 2 milions de peles.
0: Se són 8 solars a...
1: 2 milions de peles. Bueno, això ja anem més cap aquí, eh?
0: Sí, sí.
1: Això hauria estat el 74, si
0: n'hi ha dit. Impossible.
1: Impossible. Però doncs, no, que feim un préstamo i el anem pagant, perquè això era així, no era...
0: Sí, sí, no, sempre invertint, tio, amb els grups, sí, sí, sí.
1: Bueno, però em van comprar un que val 600.000.
0: Déu-n'hi-do. Que era un Yamaha o un...
1: I un Yamaha.
0: Un Yamaha, sempre.
1: I préstamo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això havia de pagar, no, això no es podia... Nosaltres, després ara ja no van anar a casa nostra, no? A casa nostra ja m'ho havien enviat a filar, el compram...
0: Però bueno, ja teníem una carrera,
1: bueno,
0: ja teníem
1: perquè
0: una...
1: Perquè sonàvem i guanyàvem, sí, sí, sí, ja el compram. I saps que... Perquè nosaltres sempre també hem anat guardant, sempre. Nosaltres hem tingut sempre per si hi ha instruments...
0: Sí, sí, sí.
1: Que
0: sí.
1: Es rompen... Ha arribat un punt que aquests instruments són... Bueno, ara els instruments quasi tots són meus. Però un temps eren de l'orquestra.
0: Dels grupos, sí, sí, sí, sí, sí. Ala. Aquesta manera de funcionar, sí. Doncs no hi ha molt de grups que funcionin així, és veritat, que els instruments de cada un són seus.
1: Manera vale. de funcionar, però al principi no, també funcionàvem així, cada un tenia el seu
0: instrument.
1: Cada
0: un tenia el seu, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Que passava, no sé, el baixista té un baix bo,
0: sí.
1: I li dura sa vida. Una guitarra bona dura sa vida.
0: Dura sa vida, sí, sí, sí. Sí.
1: Els pianos, que és quan mos van fotre dins aquesta...
0: Ja, aquesta voràgina, l'has d'anar renovant.
1: De pianos.
0: Sí, sí, sí, sí. L'has de renovar.
1: Era mai acabar.
0: Sí.
1: Era mai acabar.
0: Són cert.
1: Aquest no fa 6 mesos que el tenien.
0: Sí.
1: I en Paco, que el coneixes?
0: Sí.
1: Més
0: un
1: que
0: poc,
1: jo.
0: Un poc.
1: Me diu, ara surt un Roland.
0: Sí.
1: Un teclat Roland. Diu, és una de ritmes que voltes en preu. Dic, oi, nosaltres hem comprat aquest fa 3 dies, sí. Me diu, oh, però aquest és sol. Clar, tu, el duo...
0: Sí.
1: Que després ja hi havia...
0: Ja te tenia les toques a l'antiga, sí.
1: El anem a veure...
0: Sí.
1: I era un teclat, no era un, allò encara era, allò era un or, allò era un moble.
0: Sí, sí, sí, sí, era un moble.
1: És de Yamaha, era un moble.
0: Correcte.
1: Aquest, és un teclat. Sí, sí. I sona el doble de bé, molt més real.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: molt
0: sí, sí,
1: més
0: sí.
1: real. Dic, tio, en Pere diu que l'hem de comprar. És igual, que encara devem saldre. Com sona això? En Pere era reaci a comprar coses.
0: Jo amb un micro tinc que quedaria i canyes per sacs.
1: I ho van comprar.
0: Ostres, que bona. Sí, sí, sí, no, clar, quan t'has dins aquest tipus de producte que són...
1: I clar, i el problema és el test pianista.
0: Sí.
1: I nosaltres van arribar a un punt que van dir, ara els instruments que comprem seran desgrupos.
0: Són desgrupos
1: i s'ha acabat la història. Bueno, anaven com una cosa i desgrupos. I així mos posàvem en la història de no dur bateria.
0: De no dur bateria, sí.
1: Això va ser l'entrada nostra. Duen baixista,
0: sí,
1: però no duen bateria.
0: No hi ha bateria.
1: Nosaltres, senzillament, això, agafàvem un ritme que mos agradava, sí, perquè era bastant senzill. Avui en dia no, eh? Avui en dia jo hi faig molta feina.
0: Va, sí, ja em nota.
1: Molta feina. No dic que estigui ben feta, però hi faig molta feina.
0: T'hi tires hores,
1: perquè
0: mama,
1: sonin.
0: Sí.
1: M'hi tiro hores. Aquella època agafava un ritme que t'agradava, el gravaves, tenies un programa, li posaves un nom, li posaves el nom de la cançó,
0: sí,
1: i tu
0: sí,
1: quan
0: sí,
1: anaves allà, no te feia la cançó, perquè nosaltres no hem tocat mai amb MIDI files. Jo, MIDI files no m'agraden.
0: Vale.
1: Jo no hi vull tocar. Ara sí que tocam
0: sí,
1: amb
0: un ritme...
1: Amb un ritme gravat, sí. Bueno, sí, ritme... Ara allò, si no fa res, sempre si fas una nota, no fa cap més, no.
0: Sí,
1: tu
0: has
1: de sonar la cançó.
0: Efectivament.
1: Que és el que, bueno, tu ho saps.
0: Sí.
1: I jo, això m'agrada, perquè jo almenys son la cançó. Més bé, més malament, el que
0: ja,
1: però jo la son. Jo no poso allà pitch i me sona la cançó.
0: I sona la cançó, que és el que potser hi ha gent que es pensa que...
1: Bueno,
0: que
1: sí, no, això nosaltres no ho fem.
0: Sí.
1: I ara que duim el baixista, nosaltres en duim molt d'anys, el baixista en cinc.
0: Sí.
1: El baixista.
0: Sí.
1: I jo m'agrada més que hi hagi baixista.
0: Sí.
1: Sot la veritat, li dona alguna cosa.
0: Uh-huh.
1: I més ara, avui en dia les bateries estan molt bé, ben logrades,
0: sí,
1: i si tu és un baixista, que ara en fa tan bé, amb el Camps, que, bueno, com que,
0: una
1: clar,
0: llegenda,
1: has de ser nostre, un bon poc més bé, encara és en Bep, que fan viejas glòries,
0: sí,
1: però mos divertim.
0: Clar.
1: Bueno, tornem a lo que érem. Entram aquí en aquesta voràgina de pianos.
0: Sí,
1: que això és un món mai acabar.
0: ja ho sé, jo també.
1: Això, per qui no ho coneix, però és un món mai acabar. Perquè sempre treuen coses, cap de 3 o 4 anys te'n treu una cosa. Jo n'he tingut molts, i qualcun... Tens 5 o 6, eh?
0: Segur.
1: Perquè no els he venut.
0: M'ho crec.
1: No
0: els
1: de venc, els de guard, els de tenc. Podria vendre qualcun, però els de tenc. I, bueno, i són de cada vegada, i sempre. I, clar, després arriba un punt que passant tants anys quedant 4... En Rudi... Ah, en Rudi comença en els l'any 85.
0: Uh-huh.
1: Com coneixem en Rudi?
0: Sí, tio, sí, això també vull
1: saber. Com coneixem en Rudi? L'any 85...
0: D'on surt en Rudi?
1: És migjorn... Ah, veurem un pot d'aigua.
0: Wow.
1: A migjorn es fa Sant Miquel per primera vegada en cavalls.
0: El 85?
1: Sí.
0: És la primera vegada que fas en cavalls, mira.
1: Si l'havien fet el 30 o el 24,
0: ja, no
1: tinc ni idea.
0: Ja, no crec.
1: Però, el que jo recordi, es fa... El 85.
0: I es fa com es fa ara amb un grup de joves.
1: Ben
0: com
1: igual.
0: Molt... Ostres,
1: es fa d'aquesta manera.
0: Vale.
1: Però hi ha un problema. La banda no vol sonar.
0: Ai.
1: No vol sonar.
0: Putes.
1: Perquè no pensis que els cavalls no van agradar a tothom.
0: Ja.
1: Fer cavalls.
0: Ja, bueno, sí.
1: No, sempre com sempre, polèmiques.
0: Mitjor,
1: bueno,
0: tio, mitjor. Sempre
1: ja
0: igual.
1: Com que ja fa tant d'anys,
0: sí,
1: del 85, són 40 que n'han passat.
0: Ja.
1: Vale. Però clar, nosaltres també eren joves, pitos i falta. I venen i mos diuen. Nosaltres havíem tocat ja... Es Jaleo a Sant Nicolau.
0: Huracan, Es Jaleo a Sant Nicolau. Sí,
1: damunt
0: sí.
1: Un remolc. De tractor. Això ho hem fet nosaltres.
0: Un remolc, eh?
1: Damunt un remolc de
0: aquest estiu vaig fer molt un remolc de tractor. No ho havia fet mai, encara. Una festa privada, bueno, una cosa super loca, tio, va ser en plan. Mira, ja putejaves la llista.
1: L'altre
0: 85 ja anava.
1: Sí, ja ho havíem fet. Ja ho havíem fet antes a Sant Nicolau.
0: Que bona.
1: Sí. I resulta que... clar, nosaltres també eren joves, mos ho diuen, clar que sí, vols que tocaria el Jaleo? Clar, nosaltres l'únic que no podem fer és passar carrers, perquè els instruments no podem moure.
0: Mahamon no
1: però, Jaleo, clar que sí, home. I, vale, idò, ho direm als músics joves, van qui vol venir.
0: Vale.
1: I van venir 4 o 5, no? Morete, tant sigui, va venir.
0: També, joder, sí, sí.
1: Anaven la banda, Morete, trompeta.
0: Sí.
1: Ben Rudi.
0: En Rudi.
1: Que no sabien ni qui era, nosaltres. Bueno, venen... No, res, 4 o 5, no va bé. En Colau, em sembla que també va venir amb el saxo. Pensa que en Colau va estar en nosaltres l'any 81 i 82, dos o tres anys,
0: sí,
1: va venir a fer festes de poble.
0: Que bo.
1: Sí, perquè nosaltres tenim fotos.
0: Un altre, sí.
1: En Colau va estar en nosaltres el que tocava saxo, no cantava. Tocava només saxo. Jo em sembla que tu ho va comentar un poc a tu. No?
0: Sí.
1: Bé, i aquí també va venir en Colau, bé, en Pere també saxo... I mos posàvem a provar Jaleo, que nosaltres encara, en aquella època, hi havia bateria, hi havia amb Toni.
0: Vale.
1: I provàvem a Prada del Rei, a la caseta, diré del meu sogre, perquè en
0: sí,
1: Joan
0: sí,
1: sempre
0: sí,
1: serà
0: sí,
1: el meu sogre tota la vida. I a la caseta allà hi havia llum, i nosaltres sí, provàvem allà, l'huracan provava allà, en aquesta època ja, havien canviat, i venen aquests músics, pam, pam, pam, Resto, i el dissabte, Jaleo, Verbena, no, ho vam fer tot. Jaleo, un èxit.
0: Jaleo i Verbena.
1: Verbena, després vam fer tot.
0: I diria una sotel entremig encara.
1: I clar, sí que vam anar a sotel el dissabte. Ai, que
0: bona.
1: I es diu menja, jo crec que era, no vull dir tots,
0: sí?
1: Però quasi tots de la banda van tocar Jaleo en el
0: dia. Vam voler pujar a fer Jaleo, mira que bona, que bona, que bona.
1: I diria un quart de nou, però no has de dir.
0: És igual, no passa.
1: Fa 40 anys, però és igual. Quasi tots de la banda eren allà que estaven. Per tant, així van conèixer en Rudi.
0: En Rudi.
1: I nosaltres, jo en Pere, vam, nosaltres, aquí passàvem una mala època.
0: Perquè, perdona, en Rudi tocava un altre instrument de vent?
1: Sí.
0: Que tocava ell?
1: Ell tocava el fliscorn.
0: El fliscorn, sí. Fliscorn.
1: És com una trompeta.
0: Sí.
1: Té alguna cosa, i sonava la banda de Ciutadella.
0: Sí.
1: I existiu, quan que venia amb els senyors...
0: Vale.
1: D'aquí, ell estava de... Ell el van fer dos senyors, com a majordomo.
0: Sí.
1: I a Ciutadella, amb els senyors, estava tots anys a Ciutadella, i fa 3 mesos, insistiu, aquí en el primer lloc que anaguen de cap a Mogli, diuen aquí a Sa Font Redona.
0: Sa Font Redona, vale. Ok.
1: I tocaven sa banda de migjorn.
0: Vale.
1: I en sa banda de Ciutadella.
0: Ok. Tocaven, i així el vau...
1: Tocaven un poquet de guitarrata,
0: sí.
1: I piano.
0: Vale. Piano tocava.
1: Té 5 cursos, o 4 o 5 cursos provats en aquella època.
0: Vale.
1: Per lliure, s'anava a examinar i provava.
0: I provava, que bo.
1: Nosaltres el coneixem, i jo dic, en Pere... perquè sempre solien ser en Pere i jo, i dic, escolta, perquè passàvem una mala època.
0: Però
1: no era mala època de mal ambient, no.
0: Ja.
1: És que m'ho anàvem... No disfrutàvem i pensàvem que no fèiem ja el que tocava fer un poc per fer festes, vale. I tot això.
0: Bueno, sí, que m'ho estic quedant un poc antiquats.
1: Pensava que jo piano, bueno, hi havia bateria, encara.
0: Sí.
1: I li deim, en Rudi, i ell va dir que sí, tot d'una. Li cercàvem una feina a Sant Tomàs i va deixar els senyors.
0: Va deixar els senyors, però ens hem de la cant, tio.
1: En Chito del Bar.
0: Sí, aquella època.
1: I,
0: ai, que bon.
1: I quedàvem, i bé, en Rudi, vam baratar. Amb en Pere, ell, aquell friscorn i saxo, fan qualque cançó primer i segon,
0: vale.
1: Coses d'aquestes així.
0: Que guai.
1: I fèiem 5 anys seguits de tocar els divendres en el Hamilton del Castell.
0: En Hamilton del Castell, vale, ostres.
1: 5 anys, tot any.
0: Tot, què vols dir?
1: Tot any, els divendres.
0: Tot... Cada divendres de tot any.
1: Cada divendres,
0: ostres,
1: tot any.
0: Vale.
1: I aquí hi entrava. Perquè nosaltres ja hi sonaven sense ell.
0: Sí.
1: Havien començat ja a tocar aquí, però ens faltava el que...
0: Ens faltava una coseta, sí.
1: I vam fer 5 anys seguits. Tal vegada amb ell només en vam fer 3, bueno, però ja en duen 2 o una cosa així. Però 5 anys vam fer.
0: 5 anys allà.
1: El director, este aquí estava al migjorn, d'aquí on ara, no sé què li diuen, però en Sebastià, li deien, era de Ciutadella, està casat al migjorn.
0: Sí.
1: Estava, saps què vull dir?
0: Crec que sí.
1: Ja, no sé, sigui,
0: sí, també. Sí, ja, tio, estic xerrant amb mogollon de gent.
1: Que jo no hi és. I, però allà fèiem de tot nosaltres després. Érem com el grup d'allà, perquè Carnaval, cap d'any,
0: tot el
1: que organitzava, i com aquell home organitzava moltes coses.
0: Que guai.
1: I cada divendres.
0: Cada divendres
1: per estrangers. En Cibern estava obert, aquell hotel.
0: Sí, estava obert tots els anys.
1: I aquí. Fins al 98,
0: sí.
1: Que el 98 nosaltres, ja hi havíem anat diverses vegades, però no hi passava res. El 98 nosaltres anàvem en el Club Marítim a la boda d'en Paco Mercadal i la Tatalla.
0: Vale. El Club Marítim.
1: Però en Cim us diu que ell, aquella setmana, no hi serà. Tenia alguna cosa, vacacions, va semblar. Havia agafat cosa i... Ostres, nosaltres, però sols... Teníem molt de compromís perquè ells mos agafaven, perquè anàvem...
0: Sí, a Sant Tomàs i tal.
1: Bueno, i si sa mare li agradava molt, se'l sigui, també. I bé, nosaltres dèiem, bueno, pues ja veurem què feim. Bé, vam pitjar el botó. I vam tornar amb esbaix.
0: Amb esbaix, sí.
1: La boda, la vam fer 3...
0: Mira,
1: sí. No, en Rudi també hi era.
0: En Rudi també, sí.
1: Rudi, Pere, clar que sí, en Rudi, en Pere i jo.
0: Clar.
1: Tres. En Moll ja s'havia retirat.
0: Sí.
1: Ja duem el piano. Te conta això perquè nosaltres, d'aquesta boda,
0: sí.
1: Ahir vam fer 12 anys en el Club Marítim.
0: Ole, joder.
1: O sigui, fèiem aquesta boda, és per això que la nombren, aquesta
0: sí,
1: boda.
0: Sí.
1: El Lázaro, que nosaltres no el coneixíem de res,
0: sí.
1: Després me crida un dia i me diu, a veure, ahir... M'ho demana, no sé si una tatalla o se'm diu, hi ha una senyora que li va agradar molt i mos vol contratar.
0: Sí.
1: I mos contrata una altra senyora per anar allà.
0: Sí.
1: I després, a partir de la segona vegada, va ser en Lázaro que va anar allà i va dir, diu, us interessa venir aquí, que jo m'us cridi, m'us tingui com a grup. I jo li vaig dir, encantat, dic, només volem una cosa. I quan venim, si venim hem de sopar o si és dinar, hem de dinar. Vaig dir, no hi ha cap problema, però vam fotre de dinar. Fins al 95, que s'inaugura la Minerva.
0: Vale.
1: La Minerva. Però en escut marítim coneixent-ne Débora.
0: Vale. La Débora Carter,
1: Si vols saber coses, perquè clar, jo em sap moltes coses, però...
0: Bé està, anem xerrant, ja.
1: No puc contar, és que si ho hagués de contar...
0: Sí, ja tinc quasi una hora, tio, xerrant.
1: Débora, com la coneixem? Doncs la coneixem en el Club Marítim, ella i en Marc. En Marc no ha dit l'apellido perquè Sandel dit que és molt mal de... És un apellido de per allà dalt.
0: Vale, no sé.
1: En Marc era somo i ella. Nosaltres vam muntar un cap d'any... a les 5 del capvespre, anem allà, muntam, és com marítim, això. I ve en Lázaro i em diu, en els descansos, nosaltres quasi no mos deixava ni descansar,
0: sí.
1: Però he duit una parada i tocaran, i així mos descansar. Bueno, dic, perfecte.
0: Sí,
1: dic, molt bé. Diu, però m'agradaria que ella cantàs amb altres. Dic, tio,
0: bueno.
1: A les 5 del capvespre, a les 6, cantar una dona que no saben ni qui és.
0: Ja, qui
1: és, en altres cançons que feim, feim el que feim.
0: Sí.
1: No, però... Bueno, cuando venga lo presentaremos, i bé, xerava en castellà. Saps? Bé, arriben, mos de presenta,
0: sí.
1: I nosaltres, i ella mos diu... Què sonava, guam? Mostra'm el repertori, em diu, perquè vaig xerrar jo amb ella. Dic, mostra'm el repertori. Jo, és que ho du apuntat, de dues a llibreta, el diu, vale, tocau aquesta. No sé, Estranyos en la noche, després, tres o quatre, que m'ha dit New York, no sé què. Tot ho va cantar.
0: Sí, eh?
1: Tocàvem Hey Jude també dels Beatles i nosaltres la tocàvem perquè en Pere la fa sonada, m'assembla, i clar, allò, i la tornàvem un poc amunt, saps, allò quan fa la se va muntar, però tot ho va escatar i va cantar quan nosaltres començàvem, ells van fer poc, després nosaltres quan van tornar va venir i va cantar nosaltres.
0: Vale.
1: Em foten una xalada. No, en Pere, ja saps que en Pere no és gens...
0: No, sí,
1: tot
0: el
1: contrari.
0: Sí.
1: Bueno, van quedar encantats. Jo vaig fer molta amistat. Ells vivien en un barco. Estaven en un barco.
0: I
1: per xerrar amb ells,
0: estaven
1: davant els 225. Que va pescar ara el Porto.
0: Pots
1: que eres 225, el restaurant aquest.
0: Sí.
1: I vies de telefonar allà i ells es diuen...
0: Del Porto es posin un crit.
1: El Porto no ho era, no?
0: Si
1: ho era, no ho sé. Fallada. I jo li dic a en Pere, volta tu. El mateix que va fer en Rudi, això, dic... Perquè jo vaig anar amb ells i dic... Vosaltres dos aquí m'ho forrareu de feina. No faltarà res de feina. Ja nosaltres coneixíem el mercat. I dit a la font... I es diu, per quedar. I diu, sí, ven al barco, no sé què. I ven al barco. I es diu, vaig brindar per sonar en altre. I m'han dit que sí, tot dura.
0: Sí, eh? I era, era cada... Fa tots els bolos o fa algunes...
1: Només fan festes.
0: Festes, vale.
1: Fem qualque cosa per Esclomarítim.
0: Vale.
1: I festes de poble.
0: Jo me'n recordo un blanc i negre, jo era petit.
1: El blanc i negre.
0: La Palmera.
1: La Palmera.
0: I que, hòstia, hòstia, jo...
1: Que el van gravar, precisament el tenim gravat.
0: Vale, mira.
1: Vaig pensar que l'han de tenir...
0: Gravat en
1: gravat bastant bé, dins, entre les càmeres...
0: En vídeo, eh?
1: En vídeo, vídeo, música, però... entre les càmeres, allò... Bueno, per l'època que era, ja no era fàcil fer això. I es diu, vaig dir... I van dir que sí. No sé si van fer tres estius aquí, no en van fer més, no?
0: Sí,
1: i els tres estius van estar...
0: Vau estar junts, sí.
1: De fet,
0: sí.
1: Ara va estar a prop de venir en el 50 aniversari.
0: Ostres!
1: Però estava tocant a un creuer.
0: A un creuer, eh?
1: A un creuer. I no va poder venir, però crec que hagués vingut, perquè van xerrar i li va...
0: Que guai que encara tinguis relació amb ell i tal.
1: Sí, tinc relació amb ell. Sí, i bona.
0: Que guai. És
1: veritat. I allò va ser un altre món, també, per nosaltres. Vam reviscular amb ells dos.
0: Sí.
1: I després sempre pensaven que a festes de poble quedàvem un poc curts. I és quan ve en Popi i el Loren.
0: En
1: el puesto d'ells dos.
0: Això també és en els anys...
1: Això, ells van estar aquí el 90 i poca cosa. 91, 92... Això és així, més o menys. Ara no m'hagis dit si vam fer 2 o 3 anys, però no em van fer més de 3, seguríssim.
0: Jo era petit, jo encara no, jo no tocava la guitarra ni res.
1: Era damunt principis dels 90.
0: Vale, vale, sí, sí.
1: Això ho, puc, ho asseguraria. Sí, un, dos, tres, dos, tres, quatre, vale, ara vale, vaig dir, 90.
0: Vale, vale.
1: I després entren en Popi i en Popi i en...
0: I en Loren.
1: I en Loren.
0: Vale, vale, vale. I en Popi es queda i en Loren... Bueno, pues,
1: sí, però en Loren va acabar antes, eh?
0: Sí, sí,
1: Loren tenia... Antes, perquè nosaltres... Sí, sí. Pensa que també més enrere vas, jo t'hi vas sonar en Pere Marí,
0: també, sí,
1: tota
0: sí,
1: aquesta
0: sí.
1: gent van ser músics que van passar quan nosaltres vinc de Mestre Reforços i fan, sí, sí, fan sí, coses sí, sí. d'aquestes, sempre festes de poble, mos agradava ser un quart més.
0: Sí, després més van agafar els vents, també, sí.
1: Ah,
0: aquestes
1: i,
0: coses.
1: I a partir de després, sí. el Loren no, i van agafar els vents, vents 10 o 12 anys de vents, també, no
0: sí, sí, de mira.
1: O sigui que m'entens. I després, bueno, pues van quedar un poc fitxos els quatre que han durat més, jo crec que sempre han estat en cinc, en Pere, en Rudi i jo, això va ser el més.
0: Sí.
1: I després Pere es volia retirar, hi va poc les històries,
0: no deu deixar.
1: I en Pere estava ben decidit de retirar-se. Va passar una cosa molt curiosa, perquè ell va dir, no, jo he acabat. I dic, no, vale, però nosaltres dic, farem un tipus trio.
0: Sí.
1: Més senzilla, res sí, de festes, sí, sí, sí. ni coses d'aquestes, ni prenem el baix i no farem.
0: Sí, sí.
1: I ho dic en Popi, fins en Popi ja no cantava, no venien nosaltres, ja fa, com perquè també eren 4 només. I...
0: Ja.
1: Ara, això sí, va ser l'època, les meves festes també en feien, perquè en Nadébora vam fer moltes festes, això
0: sí.
1: és la veritat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: També anava, fa anys que anaves a tots els pobles, menys Ciutadella, i un any vam fer Ciutadella, un dilluns.
0: Un dilluns de què?
1: He fet un dilluns de Sant Joan.
0: Bueno, sí, clar, són l'únic dia que fan,
1: un dilluns.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: En la meva vida.
0: Que sí, no, perquè allà...
1: De festes, però ja se'm van callar els dissabts.
0: Allà no volen. Formem.
1: Però
0: ja no
1: volen. Un dilluns, un any, allà, dalt el passeig de Sant Nicolau, dalt de
0: sí,
1: tot.
0: Sí, dalt de tot, sí, sí.
1: Allà
0: sí,
1: van
0: sí.
1: tocar.
0: Allà ho solíem fer
1: allà
0: un
1: dia, sí. Allà em record.
0: Sí, sí, sí.
1: Un ball que no, tampoc no pensis no va ser molta cosa.
0: Ja,
1: no?
0: Ja, perquè... jo també n'he fet una, eh? Aquest, no. Tampoc va ser cap de
1: no, jo dic... La veritat és que s'obrin, sí, i ja s'ha sí, acabat, sí, sí, i no ja passa està. Res. Allà, les festes no són de verbenes, i ja està.
0: No, ja està.
1: I punto. I aquí... Ara, jo xerrava i no sé si m'he perdut una miqueta.
0: Bueno, estic xerrant pues, de so, desvent, de l'època
1: sí,
0: d'ara, també.
1: Sí, sí. I després, en Popi, mos surt la primera actuació que havien de fer en Popi, en Rudi i jo.
0: Vale.
1: Mos surt la primera actuació a Fornells. Uh-huh. Nosaltres anàvem molt a Fornells després, un carnaval.
0: Carnaval a Fornells.
1: I en Popi ve la setmana antes i em diu, m'acaben de cridar de l'hospital, no els havien d'anar dissabte. M'acaben de cridar a l'hospital que és divendres, m'han d'operar de menisco. Ell esperava, estava fa 3 mesos que esperava
0: sí, sí, sí, sí.
1: de menisco. Diu, ara no els puc dir que no. Dic, ja. Fa 3 mesos que esperi. I vaig coix. Ja. Vale. Dic, idò, que, hombre, el primer, no mos hem de fer res. Dic, però no sé com ho resoldrem. Vaig a veure en Pere, dic, escolta, podries venir a cantar.
0: Ajuda.
1: Dic, tu, fins al cap.
0: Ja ho saps,
1: fa
0: tio.
1: Fa 2 mesos que es dic que sí, no podries sí, sí. venir. I so. Vale, vindré, això. Va venir i després dic, ah, ja pots quedar. I va estar reacció, però va quedar. I va quedar amb els dos cantants, en Rudi i jo.
0: Però sí,
1: també
0: sí, sí, sí.
1: Molt d'anys. Nosaltres, te diré una cosa, molts de dissabtes, però som en 5 encara.
0: Sí.
1: Fem una boda al migdia.
0: Sí.
1: En el Club Marítim.
0: El Club Marítim.
1: Dinàvem allà, eren com a senyorotis, eh?
0: Sí.
1: A les 7. Nosaltres dèiem, a ser de migdia, a les 7:30 hem d'haver acabat.
0: Sí.
1: 7:30, sí.
0: Sets.
1: Desmuntàvem Sant Tomàs, l'hotel, tornàvem a desmuntar, anàvem cap amunt, tornàvem a muntar, una altra boda.
0: Joder, 3 bolos, eh? Triplet, joder, tio.
1: Els dissabtes. Però això...
0: Uf!
1: Això...
0: Molt de dies, eh?
1: Molts de dissabtes.
0: Ja, veus, no, tenia unes taules, ja veus.
1: Ara m'ho fotíem un dinar i un sopar bo. Però anàvem com a locos.
0: Ostres, sí, sí,
1: anàvem
0: més tot.
1: I en Pere... Però hi havia en Popi aquí.
0: Sí. Bueno, bé, però una feinada, però, tio. Una punyetera feinada, Déu-n'hi-do. I que ja teníeu certa edat, també.
1: I que teníem una certa edat.
0: Sí.
1: Bueno, després passant els temps, amb el Buf, mos ho vam passar molt bé.
0: També, sí.
1: En Nagui, època... en Litus, sí. en Fumeta, en Néctor...
0: Uh-huh, Néctor també, vaja, bé.
1: Tots són músics, eh?
0: Sí.
1: I nosaltres amb aquests músics... Però va arribar un punt que, clar... ensamen massa i no proven i treuen un paper i sonen, i nosaltres havíem de provar més amb ells, i, sí, sí, i aquí sí. Teníem problemes, bueno, perquè clar. Ells, clar, venir tant, anar que sí, però, clar, han dit, ho estem no fent nada.
0: Han dit, no fent nada, l'escola de música.
1: I van xerrar, i mos vam entendre, i van pensar, això ho hem de... I un any o dos només va venir Néctor i Nague.
0: I Nague, sí.
1: Teníem ell dos, també feien coses, i...
0: Que guai.
1: I així, així, fins que, bueno, no els han celebrat els 20 anys, sí, els 25, sí. Els 30, els 45 no els van poder celebrar per la pandèmia.
0: Per la pandèmia, però bueno, bé.
1: Però l'any de la pandèmia vam tocar, també. Vam tocar el Carnaval.
0: El Carnaval, clar, antes de...
1: Antes de la pandèmia.
0: Sí, sí, bueno, clar, nosaltres també.
1: Perquè,
0: sí, sí.
1: Perquè si no, seria l'únic any amb els 70, amb els 50, que no hauria
0: que no
1: sonat.
0: Que no hauria sonat.
1: Però van sonar.
0: Van sonar, sí,
1: van sonar,
0: sí, sí, sí,
1: sí. I jo me'n recordo que era Milán, darrere feina de sabates.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I jo venia el divendres a posta perquè els dilluns, després era el dilluns que fèiem el blanc i negre.
0: El blanc i negre, sí, sí, sí.
1: Però si havien de sonar el dissabte una cosa que és igual. I jo els divendres vaig tornar.
0: Sí.
1: Torn els divendres i el dissabte diuen que han tancat Milán per la puta pandèmia, però va començar per allà.
0: Sí, bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Jo era a Estocolm, si antes de la pandèmia, acaba una cosina meva que és un poc... Bueno, més de major, i per paranoi, que, oh, s'ha voràs, ja, no diguis tonteries, saps? I vaig tornar, van tornar, sí, sí, també sempre ho conc, que tenia un bolonet sabó i envia la madera, oh, s'ha venit a sonar, dic que no, venc, tio, que el dic mateix dissabte, dic que no vull ser jo el darrer que toqui Menorca antes de que m'ho estanquin, no, sí, sí. No, ja veus.
1: Pues va, sí, sí, sí, aquell any encara van tocar.
0: Encara va tocar. També, és en aquesta, no sé, no recordo quin any exactament, però ho fan pregoners de migjorn, també, que també devia ser molt especial.
1: Bueno, sí, hem estat els pregoners de Sant Climent.
0: De Sant Climent.
1: De migjorn,
0: sí.
1: A migjorn us va fer molta il·lusió,
0: sí, eh?
1: però bueno, il·lusió, però també és un...
0: No és el mateix, no, posar un escenari, no, esclar,
1: que... No, que va, que va, no té res a veure.
0: Que darrere amb teclada.
1: El que ja havíem fet Sant Climent, sí. i Sant Climent, ja veus, nosaltres no ho som de Sant Climent, però...
0: Ja, però vos estimem molt allà.
1: Sí, sí, és un poble que també vos estimem nosaltres, mos vam passar molt bé, i després van dir que no.
0: Epa.
1: A Cal Emporter.
0: A Cal Emporter vos volíem fer...
1: Sí. També hi anava molt.
0: Sí, eh?
1: Hi anava molt, també, a les festes de Cal Emporter.
0: Les festes de Cal Emporter.
1: I els van dir que no, perquè havíem fet Sant Climent i,
0: ja.
1: I va ser Sant Venidor i en Pere...
0: Cal Emporter també havia de fer en anglès el discurs, eh? Això ja seria complicat.
1: Fer, però, eh? allà van dir que no. Ara en tenim una de bona de Cal Emporter, un any, que ens va agafar una tormenta...
0: Ostres.
1: I va fotre un xiringuito a 100 passes nostres.
0: Què dius?
1: El va deixar un munt de... Un xiringuito d'aquest de tiros.
0: Sí?
1: El va deixar un munt de llenya.
0: Ostres.
1: Però...
0: Sí o no? Uf, quina collona, tio.
1: Un dia li demanes a en Toni Febrer que te'n recordes de...
0: Sí?
1: De Cal Emporter?
0: Ah, vale.
1: Demana-li.
0: Te'l demanaré.
1: El huracán.
0: Vale, ok.
1: Ells es van posar, hi havia un partit mitjorners que havien vingut, el havien sonat a l'hotel.
0: A les
1: festes, el dissabte van sonar a l'hotel, però m'ho anàvem allà.
0: Sí.
1: Tot quedaven tot allò llamps.
0: Ja, ostres.
1: Però nosaltres muntàvem, perquè nosaltres després duem equip gros també, eh? El tanto,
0: sí. Bueno, clar.
1: Jo, de les anades i vingudes d'equipos grossos en tres furgonetes que nosaltres teníem, nosaltres quatre...
0: Déu-n'hi-do.
1: Això era...
0: Sí, aquí, sí.
1: L'equip de cime aquell, saps, el tens un equip que va fer cime de dos de greus, un subgreu
0: sí.
1: I un estropat.
0: Sí.
1: Ja ho van comprar altres.
0: Sí, no l'he vist, però... Sí.
1: Tres etapes de potència, allà dues. Ja no hi havia qui ho traginés.
0: Bueno. Ja,
1: I a Cal Emporter, hi havia els migjorners,
0: sí.
1: I nosaltres arribem allà a muntar i començàvem a sonar.
0: Sí.
1: I es pot, i cap d'una estona, mitja hora, es pot fer gotes grosses, sí. Que havien agafat un plàstic i gotes d'aquestes grossos.

0: un poc més avall, o arriben un poc més amunt, no sé què hagués passat, hi havia un poc de desgràcia.
1: Sí, eh?
0: Era per veure com havia quedat el xiringuito aquell.
1: Uau.
0: Va passar un cap de fibrolla allà, bueno, el que fa...
1: Sí.
0: Les festes d'allà.
1: Ja, no, que són...
0: Aquesta vegada va anar...
1: Uau.
0: Va anar gros.
1: Uau, i anècdota.
0: I ja ho saps, no,
1: sí.
0: Anècdotes...
1: Teniu... No, ha estat una xarxa bastant llarga. Jo no sé si farem una part o dos de sol, ja...
0: Festa.
1: Ja ho veuré.
0: També fan els dies d'esturista...
1: Els dies d'esturista o què és?
0: Els hotels cada any fan els dies d'esturista.
1: Que no és cada dia, els dies d'esturista?
0: No, però fan un vespre... la temporada, que li donen el dia del turista, allò s'armava una de bona.
1: Vale.
0: Estic xerrant també l'any 75, 74.
1: El dia del turista.
0: El dia del turista.
1: Bueno. Clar, és que no m'ho puc imaginar, el que tu has vist dins el món nostre, que és el meu. Tu anar a tocar per hotels, anar a organitzacions i tal.
0: El que vosaltres feis, jo ho veig, el vostre, quan... Tu vas a de Pink Floyd, té nivell.
1: Bueno.
0: Bueno, sí,
1: que entenc.
0: Jo veig el que nosaltres fem l'any 74 i 75, en quatre trastos, el que els va passar als Beatles, que la gent se'ls demenjava, no tenien equip.
1: Sí.
0: Això és la realitat dels Beatles.
1: Total, sí.
0: És molt pura sonar. Suposo que es van retirar. No sé, perquè es van desfer.
1: Bueno, sí, però...
0: Però no es desentien.
1: Sí.
0: És el que diuen, no sé.
1: Bueno, si les gravacions dels darrers concerts seus, que no estan tocant la mateixa cançó, quasi. Saps, perquè no es sentien en plenyós, ni creia ni que estic tocant. Sí. No, bueno, el que, perdona, el que jo vaig fer cap podcast, que he fet les entrevistes que he fet, que jo he tingut a tu, però he tingut el Láser, he tingut els Voltios, també.
0: Saps, que ens sonaran altres amb el Láser.
1: Ja, el grup, bueno, en Colau també, que és un altre, que és... Bueno, perquè nosaltres...
0: Urco,
1: sí, també,
0: Siboney, Láser...
1: També, Siboney, sí, ja t'ho dic. Bueno, és un camí que vosaltres vau començar, o començar, o vau seguir des d'allà... Bueno, sí, vau començar, perquè antes de vosaltres ningú tocava hotels, o potser sí, perquè nosaltres seguíem aquest camí, bueno, ja què sé, pues, sí, perquè nosaltres corregàvem, vosaltres vau caminar, vull dir que...
0: Sí, clar, nosaltres... En part, estàs un poc pioners de el que passa que a nosaltres, per això, el que ens ha faltat és estudiar.
1: Bueno,
0: estudiar.
1: Sí, està clar, però...
0: Està clar.
1: És el que... Bueno, l'has mudat, en plan, és que vosaltres ho teniu molt fàcil i pensaves, pot sí que estic,
0: més fàcil que nosaltres, sí, perquè si nosaltres millor a Menorca no podries comprar instruments.
1: Sí.
0: Imagina't tu.
1: Ja, és que no podries ni comprar instruments
0: ni... Ni un instrument. Podries comprar una guitarra espanyola, aquell home que venia llibres de segona mà i TVOs. Que m'encantaven aquell home de TVOs. Que enviàvem els TVOs vells i en duen de vells. I aquell home venia guitarra. Jo acabava que anava allà, pensava...
1: Figurat, això és una altra.
0: Jo, que li van comprar d'allà la guitarra, una guitarra espanyola.
1: Sí, guitarra espanyola.
0: Vale? Però guitarra elèctrica, llavors... Jo tinc un llibre... No he pensat a dubtar-lo, te l'havia de beduit. Tinc un llibre també de l'any 72 o 3,
1: sí,
0: d'instruments.
1: Ah, ole, un catàleg.
0: Sí,
1: que guai, no us ho vull veure. Qualque dia m'has de mostrar.
0: El tinc també, guardo també. Clar, pues... jo guardo moltes coses perquè...
1: No, bé que fas, tio.
0: Som de guardar, ho tiraran, però és igual, jo m'agrada això. Tenir...
1: Bueno, tio, no ho sé, algun de fer amb aquestes coses. Són coses...
0: Són coses de 55 anys, sí. 50 anys, dins el món de la música, a Menorca...
1: I fora de Menorca, també, és que clar...
0: És un disbarat,
1: És un disbarat, sí, seguir 50 anys amb el mateix nom, amb el mateix... Sí, amb el mateix concepte, vosaltres dos, en Pere i tu...
0: Sí, nosaltres hem tingut sempre el mateix concepte.
1: Sí.
0: Sempre hem tingut les coses clares del que volem fer.
1: Efectivament.
0: Nosaltres sempre deien, altres concerts en feim molts, però no en volem fer cap.
1: Vale. Sí, crec que sí.
0: Ho he entès?
1: Sí.
0: Per tant, sempre anem a que la gent s'ho passi bé, que se divertesqui, i a partir d'aquí, punto, i que ballin. Si no ballen, ja m'ho sembla que nosaltres... Què passa aquí, la gent que balla?
1: Està beníssim tenir això...
0: Els començaments no eren així.
1: Ja.
0: No eren així. Nosaltres anàvem a tocar mànics i seguíem ballava, però tocàvem un altre tipus de música.
1: Ja.
0: Qualque cançó de Deep Purple... jo n'he fet de Deep Purple d'aquesta... Allò amb el Hammond... Jo crec que ja allò sonava més bé que la cançó d'en Santana a la guitarra. Però, a poc a poc, l'evolució nostra... perquè estava dins aquest món, doncs va anar evolucionant a música de ball.
1: Correcte, no.
0: I la música de ball es va anar posant també de moda, doncs, bueno, i verbeneros. Nosaltres ens ha agradat molt fer verbenes, directes en verbenes.
1: Correcte.
0: Allà ens ho hem passat bé.
1: Efectivament, no. I això ho feis, vull dir, no, ho teniu bé clar.
0: Sí,
1: això ho tenim clar. Si li pot molar o no, però a vosaltres feis això i ho feis.
0: Jo me telefono als ajuntaments avui en dia, no passa res. Pum, pum, però ja saben. Feia molt d'anys que saben el que compta. Me telefona qualcú aquí, me diu, m'agradaria que vinguéssim a sonar.

0: El bode d'això ja dic que no em faig.
1: Sí, sí.
0: Sonar el bode... Com us coneixes? Pots la primera paraula que jo dic?
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, clar.
1: Sí, mira, sí, sí, sí.
0: Bueno, ja t'he dit, no sé quan sortirà, però ahir vaig xerrar amb el d'aquí... Tejasba.
1: Amb en Juli?
0: Sí, que és un pare i sa mare que
1: sí,
0: està aquí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Xerrar amb ell i això... Jo coneixo el de xerrar, no sé si... En Joan, a vegades, en xerrat, el fill, sí. Saps? Bueno, que és fill meu, en Joan, que sona.
1: Sí, sonen, sí, sí, sí, sí, sí, clar. I van al jazz, va, sí,
0: que,
1: sí.
0: Que, de fet, que en Joan va mamar d'això, eh?
1: Sí, està guai, eh?
0: Mentre que en Jaume, l'altre fill, no?
1: No, és que està sort, sí.
0: L'altre fill és futbol i aquest era música.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Jo
1: sí,
0: tinc
1: sí.
0: Fotos d'ell petitonet així, sí. El sàbat en terra, de vora espinat allà, que a vegades anàvem a mitjorn i tenc...
1: Que guai, tio.
0: Bé, I no sé, estaven xerrant i no sé què... Bueno, dic, quan hem de venir un dia a jazz, va... Dic, nosaltres, dic, troc que no som massa de jazz, però... I ell me diu, troc que sí, dic, exacte, que no ho he de saber.
1: Bueno, escolta, una gana de jazz, vaja.
0: A on pot tocar, m'entens? O sigui, està clar.
1: Seria un bon número.
0: També és que tardeus, que nosaltres no em volen fer, perquè jo m'han cridat abans per fer tardeus.
1: Ja.
0: Primera, som... Duim molt de trastos, a les bandes petits.
1: Jo no sé si acabeu vosaltres. Bueno, nosaltres ens fotem sis allà, però és que duim molt de trastos, vosaltres. Duim molt de teclat.
0: I també duim altres de trastos. Joder, sí, que no duim bateria, sí. Duim trastos.
1: Jo estic estret allà.
0: Em van fer un aquí amb en Tito,
1: sí.
0: A mitjorn. Va ser un èxit total, perquè sí. Va anar beníssim, perquè si ens ho va passar bé, crec.
1: Sí.
0: Bueno, és que ens ho és nostre.
1: Clar, clar que sí.
0: Nosaltres no feim... No volem aspirar res, no. Ara... En sa música, ens ho hem passat molt bé.
1: Joder, clar que sí, és una vida molt guai. La vida de sa música, no sé si...
0: No hi ha res millor, eh?
1: Jo crec que no hi ha res
0: millor. Jo conec, no ho coneixen tot, però jo el que conec... I en Rudi me diu, però ell diu, i quan nos vamos a retirar? I me diu a vegades, diu, quan nos vamos a retirar? Dic, però tu que estàs bien? Sí, dic, no, mentre estem bien. No retiraran, li dic jo. Tenemos salut. Lo pasamos bien.
1: Sí, pues ja està.
0: Sí, tocamos madera. L'important és tenir a l'edat nostra, sobretot.
1: No, no.
0: És important a tota l'edat. Però no és igual tenir 40 que tenir 70.
1: Efectivament.
0: Que en altres, n'hi ha quan ja de 70 i 70 aigua, i jo 68, i popis el millor, jove. I dius, bueno, tu passes bé.
1: Clar que sí.
0: I te dóna vida.
1: Hombre, sí, bueno...
0: Jo pujar damunt un escenari me dóna vida.
1: Està clar.
0: Puc estar seriós, tot, i tot el que... Però m'ho pas...
1: Ja s'ha de veure, que guai. Però aquesta és l'actitud i... Sí, no, mira, amb aquest...
0: L'actitud és aquesta, eh?
1: Efectivament, sí.
0: Jo crec que és l'actitud de sa vida.
1: Sí, bueno, trobar algú que t'agrada i fotre-li. Ja està, és que no té
0: més. I, hombre, si tens la possibilitat, quan tu ets una guitarra, quan tu la sones bé,
1: bueno.
0: I l'has estudiat, i va... Això, jo dic que en Joan sempre, en fi, estudia.
1: Sí.
0: Perquè si no... Està limitat, jo me vaig a jo. Jo el que faig, ho salf.
1: Bueno.
0: Perquè, bueno, l'experiència és molt... L'experiència és important.
1: Sí.
0: Perquè he vist gent jove que ho fa bé i s'assusten damunt un escenari.
1: A les hores de vuelo, que vosaltres en teniu més que ningú. Jo que em vaig acabar d'estudiar també, pues, tal, però després vaig fer un estiu tocant amb en Joe per hotels i tal, i vaig dir, hòstia, no sé quant he pres més, si m'has anys d'estudiar o ara que aquests han de ballar, que aquests s'han d'animar.
0: Això és importantíssim. Això te dona tables, un punt que puges i nosaltres dèiem, perquè no ballen un pas doble, disfrutem un bal, no ballen un bal, no sé, m'entens? Nosaltres, que hi ha gent que a vegades han xerrat amb música i això, estan atordits, nosaltres no duim mai escrit el que hem d'escrit.
1: Ah, no?
0: Mai.
1: Hòstia.
0: Mai. I per això a vegades tenim un fall, que jo sóc...
1: Però sempre acabàvem més o menys les mateixes i començàvem les mateixes.
0: Bueno, sí, però un poquet sí, però... I tenim una cosa que jo no m'agrada, que a vegades enredam.
1: Sí.
0: Enredam. Bueno, ells a vegades xerren, i si xerren, miren altres...
1: Canta un paio de xistes, la que sé.
0: Però s'enredar nostre, que és el que jo menys... Si jo, el que m'agrada menys d'Huracan, és a vegades enredar-te cançó i cançó. Però a vegades perquè un te'n diu una i un altre diu una altra. Això passa a vegades. És un pot de riure, això.
1: Que bona. Hòstia, aquesta no la sabia, que no la duis.
0: Amb camp, si
1: sí.
0: Però vosaltres no duis un repertori que sonarà... No.
1: Em sembla brutal, allò, també, que no duis un repertori.
0: Ja li he fotut 80 cançons pels morros.
1: Vinga, va.
0: I li he dit, ses 20 darreres que no te feien gaire, no te donaré, perquè tenim un centenar.
1: Un centenar,
0: però dic, això no ho feien gaire, ja no t'ho diré. Clar, i en Pep, jo i en Pep, saps que em fotut ara...
1: Sí,
0: estones, estona, perquè ja. Ell, bueno, ell s'ho ha d'aprendre, perquè...
1: Sí,
0: no m'ho han de fer, això feina. I, però, m'ho han passat molt bé, perquè en Pep...
1: Sí.
0: Ja duit i tu gust i ganes.
1: Sí, és un tipus amb una actitud molt
0: bona. I l'actitud és bona. Sí, sí. I si jo dic gust i ganes i actitud, vas per tot.
1: Molt bé, molt bé. Pues sí, sí, aquesta vida que t'ha donat la música, que mos dona a molta gent també, i res, fins aquí, tio, que mos quedim una hora i pico xerrant aquí, ja t'acordo de fer dos o tres parts d'espot, que bé, cosa fora, però ha estat molt guai tenir-te, ha estat moltes històries molt xules, tio.
0: Ho tindràs gravat un poc.
1: Sí, sí, sí, joder, aquí hi ha per fer un documental.
0: Si després només em vols posar 10 minuts...
1: No, la gent ha de saber això, no, moltes anècdotes, molta història, i com ha canviat la música des que has començat tu fins ara, que jo que duc 20 anys, jo així més o menys, ja veig coses que dius, uah, això és brutal, no ho puc imaginar, el que tu...
0: Clar, són 50.
1: Sí.
0: O 51.
1: O 51, o més, des que cantes amb...
0: Bueno, clar. I nosaltres no ens ho podíem imaginar mai, ves coses... A més, una altra cosa, ara jo veig coses per YouTube i Facebook, sí. de cantants antics, d'aquests, sí. I jo pensava, això no ho he vist mai. Cançons que jo m'agraden,
1: ja.
0: Com que músics antics aquests jo m'agraden molt.
1: Sí.
0: Dinàmicos i Adamos i coses que jo sóc.
1: Sí.
0: He anat a veure, molts d'aquests antics. Jo vaig anar a veure en Charles Aznavour. Jo m'encanta en Charles Aznavour. Ja l'he vist en directe.
1: Olé, que guai.
0: Al cap de 6 mesos va morir.
1: Buah.
0: Ja 91 tenia quan el vaig veure, no arribava, i per cap de 6 mesos el vaig veure en el Liceu de Barcelona. Jo vaig veure que aquell home, masquí ja, quasi recitava, però jo vaig tenir gust de veure'l, perquè era un tio. Veure aquest tio...
1: Que guai.
0: Això són... Bueno...
1: Sí, coses xules.
0: Són coses que passen.
1: Sí, bueno, el que dèiem, que sa...
0: La música
1: és el puto millor. Ja està.
0: El millor.
1: Res, gràcies, moltes gràcies, Miquel.
0: Gràcies a tu, i perdona per fer-me...
1: No, gens. Déu-me un enguard. Gràcies, Miquel. Fins a propera.
0: Salut.

0: Com jugar a amagar-se amb sa guineu que tot ho veu. Un ull dins un triangle, una esvàstica, una creu. Ser reflexiu és un desastre en un món que cal. Conscients de que t'ultratge amb s'inconscient d'una mostral.
1: T'esferrat

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí, hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Sense amada, jo quan era que nostra, teníem sense amades aquelles, es passava els divendres de Sant Cristòfol i totes la nit que hi toven, i un sol demà, el dissabte de matí, llavors anàvem a coure en el forn. Llavors cuïen vins i allò dura, però allò ben tancat, dins un puesto que no hi entrés l'aire i que tu vagin a poc i fem per Sant Cristòfol i les formatjades per Setmana Santa, però llavors ho duen a cobre en els forns perquè no tenien de... que no sabia, però clar, un forn petit, a llenya, i quan te sofres més coses, llavors anaves en els forns i ho duen en els forns a cobre. Llavors,